Els més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

mares vianants que són la deriva dels continents. Camins de carn, fractures als ossos de l'hivern. Meiors de la fam. Un segle despietat a la tectònica del meu temps. Horitzons de sal. Els punts de fuga de tots els nostres moments.

Tenis d'amor, tendons d'un proletariat. Fòssils vivents, esquelets a tenir. Beduïns de gel i alims amants amb discos imaginals. Rius de llibre, reptem per l'esquena.

0: Gracias.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

ha cançons que marquen un moment. A Radio Pego, esos moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teva companyia setmanal.

Ràdio Pego, a prop teu. I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio.

0: barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
1: Què passa?
2: No pot ser.
1: Què passa?
2: No pot ser. No pot ser. No pot ser.
0: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que en fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
3: Zero.
0: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

Oh, okay, then.

wcześniej.

0: Vesprades de cine a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Dissabte 9 de maig a les 7 de la vesprada es projecta La invasió dels bàrbars i a continuació hi haurà col·loqui amb el seu guionista i director Vicent Monsonís.
1: És la invasió dels bàrbaros.
0: La història ens situa a València l'any 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades al Cap i Casal durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix, el títol del qual dona nom a la pel·lícula La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta, Aurora, s'enfronta a l'alcalde d'un poble pròxim a València per l'exhumació d'una fosa del franquisme descoberta al seu terme municipal, on sospita que estarien les restes d'Esperança.
1: Es roben.
0: L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la biblioteca en horari d'obertura de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada. Es poden adquirir 2 entrades per persona fins a completar l'aforament, que és de 200 cadires. Organitza Ajuntament de Pego i Alzaila, Associació Cultural.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Caresia. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.

0: Kvama.
1: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
2: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres.

Terres Bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig una història de secrets, de lligats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos.
2: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Radio Pego.
3: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
1: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
4: Uneix-te a la llista de difusió d'Infojove Pego a través del número 678 268 705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb Infojove Pego.

0: Vesprades de cine a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Dissabte 9 de maig a les 7 de la vesprada es projecta La invasió dels bàrbars i a continuació hi haurà col·loqui amb el seu guionista i director Vicent Monsonís.
1: És la invasió de los bárbaros.
0: La història ens situa a València l'any 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades al Cap i Casal durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix, el títol del qual dona nom a la pel·lícula La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta, Aurora, s'enfronta a l'alcalde d'un poble pròxim a València per l'exhumació d'una fosa del franquisme descoberta al seu terme municipal, on sospita que estarien les restes d'Esperança.
2: Es roben.
0: L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la biblioteca en horari d'obertura de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada. Es poden adquirir 2 entrades per persona fins a completar l'aforament, que és de 200 cadires. Organitza Ajuntament de Pego i Alzaila, Associació Cultural.
3: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acción Urgent, gracias al proyecto Acción Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acción Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
4: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
5: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
6: No estoy sola.
5: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
0: Terres bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flor, es presenta a Pego divendres 8 de maig. Una història de secrets, de lligats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.
7: Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Pego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, canta l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Pego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'antic institut, de dilluns a divendres de 17 a 21 hores.

tal? Molt bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, El Despertino, de Ràdio Pego. Són exactament les 8 i 8 minuts d'aquest divendres 8 de maig. Nosaltres arrenquem amb una nova jornada musical carregada de grans èxits, veus espectaculars, veus que han deixat petjada en aquest món de la música, ja sabeu, temes i cançons, al igual que veus que a nosaltres ens agrada rescatar des d'aquest espai musical del Despertino. Un Despertino que, com cada dia, doncs el dona la benvinguda i qui et saluda i et parla, Mapi Domènech. Bueno, nosaltres arrenquem avui la nostra selecció musical gaudint de grans clàssics. Exactament ho fem situant-nos en la dècada dels anys 50 amb qui va ser un gran icon musical estadounidenc, còmic, actor i també cantant. Dean Martin. Avui arrenquem la nostra selecció musical escoltant aquesta fantàstica cançó titulada Return to Me. Això sonava en l'any 58.

forma senzilla per a dir-li torna, torna junt a mi, eh? Return to me, amb la veu d'aquest grandíssim Dean Martin. A ritme de rockabilly donem pas en aquesta ocasió a Johnny Preston. Exactament, aquest popular cantant del rockabilly arribava amb aquest Cradle of Love, la cuna de l'amor.

0: your kiss.
1: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8. Whatever it's got a lot. Estàs en el Despertino de Radio Pego. Close like this. Ay, ay, caramba. Oh, I need that kiss. I seguim viatjant a través de la música. Moment ara per gaudir de la veu d'aquest grandíssim cantant americà. Com va ser Stevie Lawrence? Exactament amb ell ens quedem situats a l'any 1960 amb el tema Night and Day. I és que diu que estàs ocupant la seva ment tant de nit com de dia.

Un gran crònera. I estem gaudint del més pur estil de neoyorquí a Stevie Lawrence, com havíem presentat a Meixer Night and Day, a nit i dia. I ara donem pas a aquesta famosa cantanta del soul, Etta James, i el seu famós Ed Last.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Torna per recordar i conèixer aquest número premiat en el cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir, ahir dijous 7 de maig. Va ser el 64.354 de la sèrie El 45. Repetim. Número premiat en el cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 6-4-3-5-4 de la sèrie 0-4-5. Sintonitza la teva emissora amb clàssics històrics que et faran vibrar cada matí en la 107.8. Exactament, les 8 i 23 minuts. A ritme de rock and roll continuem. Entre rock and roll i twist arriba Chubby Checker, any 1962. I ho fèiem aquest Dancing Party, una festa per a ballar. Oh, yeah.

una cançó carregada d'energia i vitalitat. Arriba de rock and roll. Així arriba aquest fantàstic i meravellós tema que ens convida a ballar. Així celebravem aquest Dancing Party que m'havien presentat amb la veu de Chubby Checker. I de l'any 62 ens situem ara l'any 1963. Seguim ara doncs amb aquest ritme del rock and roll, perquè en aquesta ocasió passem a escoltar un fantàstic tema de Jimmy Gilmer i de Fireballs. Una cançó que sonava l'any 1963 i que portava per títol Sugar Shack. Algo que podríem traduir com una cabanya de sucre. I és que la cançó descriu una petita cafeteria en la qual el cantant s'enamora d'una xica que treballa allí, convertint-se en el seu lloc preferit i de refugi. Sugar Shack.

0: Un cielo azul, una sombrilla roja, una toalla amarilla, una excursión a una cala, una siesta a la sombra, un cubo y su pala, un bikini al viento, un libro en la playa, un sentir que separa el tiempo, un helado en la tarde, unos pies en la duna, una cena que termina a la una, un aquí, una hora y una pregunta. ¿Será esto la felicidad? Comunidad Valenciana. Actitud mediterránea.
1: Amor, amor, my love.
2: La vida no és eterna, però la música sí ho és. Sintonitza cada dia la 107.8 de la FM. Sintonitza cada matí el Despertino.
1: Amor, amor, my love.
2: Moment ara per rescatar un fantàstic tema dels anys 60. Exactament, ens quedem situats a l'any 64 amb tot un estampat juvenil, amb aquest jersei azul, una cançó que ens arribava de la mà del grup València, Los Topson.
1: Dejando el pantalón.
2: Any 1964.
1: La pandilla va a saber.
2: Jersei azul.
1: Con

0: La música és poderosa. Escolta'ns en qualsevol moment del dia. Ràdio Pego, la teva ràdio.
1: Llévame a volar hasta la luna, quiero ir.
0: I seguim sumant i escoltant grans èxits en aquesta ocasió de la mà d'un duo finlandès de música soul. Una cançó famosa, una cançó que ens parla d'amor i de superació. I know mountain 89. No hi ha muntanya lo suficientment alta. El Marvin Gaye i Tommy Torrey, les sonaven l'any 67.

Tota una declaració d'amor. Ai, no mountain, it's night. Enout, perdó. Seguim viatjant a través de la música i ara ens toca disfrutar d'aquesta gran diva italiana. Amb una icònica cançó de l'any 1971 arribava Rafaela Carrà amb aquest tuca tuca. Toca, toca. Una cançó alegre però picarona. L'atracció física centrada doncs, en ese coqueteo a l'hora de ballar. I la qual doncs, va tindre una gran revolució i polèmica perquè per a l'època la senyoreta va mostrar el melic. Uf! Any 1971, com havíem presentat, ens quedem avui amb la gran diva Rafaela Carrà.

0: El temps.
1: Per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui, i és que després de les fortes tempestes i precipitacions d'ahir, que varen afectar a molts punts de les províncies de València i Alacant, deixant els 82 litres per metre quadrat en Xàbia o 79 en Alzira, en apenes una hora avui toca un horatge un poc més tranquil, encara que no descartem encara algun ruixat aïllat durant aquesta jornada d'avui. Ara bé, molta atenció per a demà dissabte, dia de moltes celebracions, actes i festes, perquè la pluja tornarà a guanyar protagonisme a partir del mig matí, sobretot durant bona part de la vesprada. Les precipitacions arrencaran des del sud del territori valencià i aniran avançant cap al nord, afectant també a Catalunya i les Illes Balears. Seran pluges que localment podran ser moderades o fortes i anarà acompanyades de tempesta. Per això caldrà estar molt pendents del radar i del cel durant tota la jornada del dissabte. La situació tendirà a millorar cara el diumenge, però la inestabilitat no acabarà de marxar del tot i a mitjans de la pròxima setmana doncs podrien tornar a complicar-se novament doncs aquest horatge. I és que continuem baix una bombolla d'aire fred en altura que impedeix una situació plenament anticiclònica i ens manté exposats a aquesta variabilitat atmosfèrica tan típica del mes de maig. Per ara, no deixeu d'eixir de casa, almenys per a demà, amb paraigües. I tindre la vista ficar al cel per el que puga passar. Ja sabeu que en aquesta època de l'any les tempestes són... són típiques i no sabem mai on poden descarregar.
2: Sole pisa amore tu pete, sole pisa amore tu pete, sole pisa amore tu pete.
1: La música és el millor record que es pot dur a reviure temps passats. Viu-los amb nosaltres al Despertino de Radio Pego.

0: Les 8 i 43 minuts, moment ara per gaudir d'aquesta gran veu del gospel i del soul. L'any 1972, Donna Hightower.
1: What you do, what you say, has a lot to do in how you live today.
0: I una cançó que quasi ens podria vindre era, com anell el dit, és una cançó que sempre ve bé. The world today is a mess, el món avui... Avui en dia és un desastre.

fantàstica cançó, una crítica social sobre l'egoisme, la falta de bondat, la desil·lusió entre les relacions humanes. S'expressa aquesta percepció sobre la societat, la política, la situació global, que en moltes ocasions és caòtica. El món avui en dia és un desastre. Com havíem presentat un èxit tema de la grandíssima cantant americana Donna Hightower.

La millor manera per a dir-li a algú que eres meravellós i especial, Something on the Wonderful, així escoltant els Grand Funk Railroad. I seguim amb més grans èxits en aquesta ocasió, amb una famosa cançó del Funk Soul. Una cançó que ens porta, doncs, molta alegria i molta estima, molt d'amor. Amb una gran connexió emocional arribaven el seu xocolat amb aquest You Sexy Thing. Tu eres molt sexy.

0: velles i belles melodies que podràs escoltar tots els dies en la 107.8.
1: Quiero saber de ti. Adiós, vida candil.
0: A ritme d'un tema ballable i alegre, passem a escoltar aquesta cançó que ens parla de llibertat, d'energia i d'eufòria de la joventut en estiu. Falling in love in the summertime celebra, doncs, aquests romansos estiuencs. I és que diu que és molt fàcil poder-se enamorar en els dies assolellats. Així estem escoltant a la grandíssima Tina Charles, a la princesa de la música disco.

Ahí estàvem gaudint de la veu de la música disco amb la veu de Tina Charles i ese Falling in Love with Summertime, com havíem dit, una cançó que diu que és molt fàcil enamorar-se en l'estiu. Bueno, nosaltres diem adeu a aquesta primera hora, anem a tancar la dècada dels anys 70 amb Sex Pistols, aquestes abanderats del punk britànic i el seu famós God Save the Queen, Dios salve a la reina.

0: Terres bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig una història de secrets, de lligats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Tot un clàssic, un himne de la música pop. Així estàvem escoltant el tema Perdido en mi habitación, un tema de Mecano, una cançó de l'any 1981. Una cançó que ens parlava, doncs, de vegades d'eixa soledat, d'eixa frustració dels adolescents. I que, com havíem parlat, es va convertir en tot un himne del pop. Seguim amb més bona música. Amb la veu de Manolo García donem pas en aquesta ocasió a Los Burros. A més, recordem aquest fantàstic i conegudíssim clàssic com són Huesos. Això s'anava en el 83.

0: música.
1: I seguim amb la música en espanyol. En aquesta ocasió, una cançó que ens parla d'una entrega total i deixa passió, una entrega absoluta, on l'amor es diu sense límits ni restriccions. Amante bandido, Miguel Bosé.

Un gran tema el que hemos recuperat de l'any 85 amb la veu de Miguel Bosé, ese amante bandido. Seguim amb més bona música. I aquest va ser un dels primers èxits consolidats com a un clàssic del pop espanyol per a Luz Casal. Exactament, corria l'any 1986, un tema mogudet i amb sàtira, una crítica a un home major, presumit i divertit. Amb to còmic, escoltem aquest Rufino.

0: Hi ha una llum especial en esta terra. No ve el sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible. Què pensen totes i tots? Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
1: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego.
2: Gaudint de la música dels anys 80 des de Ràdio Pego, el nostre despertino. Un moment ara per gaudir de la veu d'aquesta grandíssima cantanta alemana que va triomfar en eixa dècada amb la seva música Eurodisco. Exactament, ens quedem avui escoltant a Sissi Katz. I amb ella recordem aquest Surf Survivor. Una cançó que ens ressalta doncs la lluita diària, la superació d'obstacles en la vida o tal vegada el dolor en una relació. Alma supervivente.

i de la veu d'aquesta grandíssima cantant alemana, com havíem presentat Sissi Katza, una de les grans veus destacades en això sub 80 amb la seva música eurodisco. Ens anem ara amb una veu seductora, amb una mescla de música pop, del cabaret, de la música del jazz i de la chanson, la veu francesa de Patricia Cass.

Terres Bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig una història de secrets, de llegats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.

Una cançó protesta, una cançó que ens parla d'aquesta ironia contrastada, d'aquesta vida còmoda d'alguns contra la lluita per poder sobreviure d'altres. Another Day in Paradise, un altre dia en el paradís. Això sonava l'any 1989, una veu de qui ens acompanya, una veu inconfundible. Phil Collins.

cançó conmovedora, eh? Phil Collins, Another Day in Paradise, un altre dia en el paradís. I com havíem dit, una cançó que parla doncs d'aquesta història d'una dona sense llar, en busca d'ajuda. Envia'm un àngel, això és el que demanem un muntó, no? Amb un poc d'empatia, demanem un àngel ahí al nostre costat que ens ajudi el dia a dia. Un himne per a Sau, això sonava l'any 1990.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: I des de Ràdio Pego seguim disfrutant de bona música. Moment per rescatar un altre d'aixòs grans clàssics dels anys 90. A ritme del pop punk espanyol, arriben Los Romeos. A més, recordem Mi vida rosa.

I després d'aquest gran clàssic, aquest record del pop-punk espanyol, ens anem ràpidament a recuperar un altre gran clàssic, també espanyol. En aquesta ocasió ens quedem amb disfrutant dels M-Clan. Des del seu treball Un Buen Momento, un àlbum que ens va presentar l'any 1995, avui nosaltres els recuperem amb el tema Perdido en la Ciudad. Una cançó que ens parla, doncs, de no pertenecer al lloc on antes vivies, perquè és un lloc ja reflexat amb un canvi personal i urbà després del pas del temps. Perdido en la Ciudad, M-Clan.

0: un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
1: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns.
2: I passem ara a gaudir d'un fantàstic tema. Realment ens conten la història basada en fets reals. De Rebeca Méndez Jiménez, una persona mexicana que es va fer famosa doncs, perquè en l'any 1971 la seva parella va desaparèixer en el mar poc antes de la seva boda. Doncs la cançó relata com ella, dia darrere dia, es quedava esperant-la allí en el port, vestida de novia esperant que algun dia ell tornara. En el muelle de San Blas, ens quedem situats a l'any 1997, recordant aquest fantàstic tema, aquesta gran història de Maná.

0: Com havíem presentat, si estàvem escoltant el Muller de Samolas, un tema basat en fets reials, eren la banda mexicana Mana i aquest exitós tema de l'any 97. Seguim viatjant a través de la música, moment ara per disfrutar del grup català Sopa de Cabra, els quals doncs, ens canten una cançó que ens parla d'un amor impossible, platònic i obsessiu. Doncs expressant aquest desig desesperat
1: una sala mig
0: de que algú li puga correspondre al seu amor.
1: Fugint del dolor
0: et donaria amor, Sopa de Cabra.

0: sintonia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres a Ràdio Pego en el 107.8 de l'FM.
1: Arribem a les 10 del matí, donem per finalitzada la dècada dels 90 amb 1-2, una cançó escrita per Bono en forma de disculpa, una disculpa sincera cap a la seva dona. Sweet Thing, la cosa més dolça, una cançó en la qual, com havíem dit, Bono dedicava a la seva dona, a l'haver-se oblidat del seu aniversari per culpa d'estar treballant en el seu estudi. En forma de regal li dedicava aquesta cançó. A mudos, nosaltres arribem a les 10 del matí.

0: Vesprades de cine a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Dissabte 9 de maig a les 7 de la vesprada es projecta La invasió dels bàrbars i a continuació hi haurà col·loqui amb el seu guionista i director Vicent Monsonís.
1: És la invasió dels bàrbaros.
0: La història ens situa a València l'any 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades al Cap i Casal durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix, el títol del qual dona nom a la pel·lícula La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta, Aurora, s'enfronta a l'alcalde d'un poble pròxim a València per l'exhumació d'una fosa del franquisme descoberta al seu terme municipal, on sospita que estarien les restes d'Esperança.
2: Es roben.
0: L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la biblioteca en horari d'obertura de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada. Es poden adquirir 2 entrades per persona fins a completar l'aforament, que és de 200 cadires. Organitza Ajuntament de Pego i Alzaila, Associació Cultural.
3: No queda más que tú, no quedo más que yo en este extraño salón.
0: Sigues como sigues.
4: Por una vez haré lo que me pida.
0: Vayas o vayas.
5: Pero ¿a dónde vas? Estoy alucinando.
0: Vayas, el que vayas.
4: Me levanté y puse la radio.
0: Te agrade el que te agrade.
6: No pienses en mí como si fuera un tiempo perdido.
0: O penses con penses.
7: Me quiero estar contigo.
0: Siempre trobem el que busques.
8: No sé, no digas que no.
0: Sintonitza'ns. Tenim tot el que vols.

Hem arrencat aquesta tercera i última hora del Despertino d'avui amb la veu de Alizé, amb Mon Lolita, i en aquesta ocasió donem pas a l'Xarop, una exitosa cançó que sonava en el 2004 i que ens arribava de la mà de Some Like a Piece.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Modulada. Ràdio Peu. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.
1: Des de Reus arriba en aquesta ocasió aquest gran grup del rock català, Whiskins. Arribaven el 2005 amb Parlar per Parlar.

0: Enguany, les trobades d'escoles en valencià es celebren en el nostre poble.
1: Aquest 9 de maig,
2: a Dénia,
1: celebrem qui són, d'on venim i cap a on anem.
3: En un dia per compartir i mirar al futur.
1: Taguers, jocs, cançons i moltes coses més.
4: El 9 de maig fem història.
5: No faltis!
6: 107.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.
7: Les 10 i 15 minuts d'aquest divendres 8 de maig seguim viatjant a través de la música. Ens situem ja en el 2009, en aquesta ocasió escoltant el Tokyo Hotel amb el tema Automàtic. Trata, doncs, d'una relació tòxica, gelada i mecànica.

estàvem escoltant ese automàtic com havíem presentat a del Tokyo Hotel. Quan una persona doncs pareix que actue de manera mecànica, sense sentiments, com una màquina. I del Tokyo Hotel ens situem en el 2010 escoltant a Agnes amb Reels Me, un himne emocional sobre aquesta lluita interna per voler acabar en una relació addictiva i tòxica. Allibera'm, Reels Me.

ritme de música ballable i festera, si arriba aquesta gran cançó. El panquetón dels Efecto Pasillo, un himne al desamor i a la superació personal, que utilitza doncs, la música i el ball per a curar les seves ferides. Panquetón. Una mescla de funk amb reggaeton.

0: Enguany, les trobades d'escoles en valencià es celebren en el nostre poble.
1: Aquest 9 de maig,
2: a Dénia,
1: celebrem qui són, d'on venim i cap a on anem.
3: En un dia per compartir i mirar al futur.
1: Taguers, jocs, cançons i moltes coses més.
4: El 9 de maig fem història.
5: No faltis!
6: Un mec de naif.
7: Escolta el millor de la música. Deixa't portar per el so del tramvia. En la 100.8 del teu dial.

Medusa, Henry, Camamil, Don't Wanna Go Home, no vull que anar a casa. I els nostres propers convidats, bueno, en este cas ja coneixeu el tema Algo Tu, de Shakira i Belé.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Terres bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig una història de secrets, de llegats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.
3: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acción Urgent gracias al proyecto Acción Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
4: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
5: Cuando me dice que pare.
6: O que quiere irse a casa.
7: Cuando no dice nada.
8: Pero veo que se agobia.
6: Todos sabemos lo que significa no.
7: ¿No?
8: Si no entiendes un no,
6: eres un potencial agresor sexual.
7: No es no.
8: Respeta los límites, ¿sí o sí?
7: Gobierno de España.
9: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?

0: Vesprades de cine a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Dissabte 9 de maig a les 7 de la vesprada es projecta La invasió dels bàrbars i a continuació hi haurà col·loqui amb el seu guionista i director Vicent Monsonís.
1: És la invasió dels bàrbaros.
0: La història ens situa a València l'any 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades al Cap i Casal durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix, el títol del qual dona nom a la pel·lícula La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta, Aurora, s'enfronta a l'alcalde d'un poble pròxim a València per l'exhumació d'una fosa del franquisme descoberta al seu terme municipal, on sospita que estarien les restes d'Esperança.
1: Es roben.
0: L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la biblioteca en horari d'obertura de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada. Es poden adquirir 2 entrades per persona fins a completar l'aforament, que és de 200 cadires. Organitza Ajuntament de Pego i Alzaila, Associació Cultural.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: 107.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.

Aquesta és una de les cançons que en aquests moments triomfen en llistes Tame Impala i Jenny amb la cançó Dràcula. Alfred García, de novetat, esta que escoltem de fons, Mateo. Mateo.

0: Enguany, les trobades d'escoles en valencià es celebren en el nostre poble.
1: Aquest 9 de maig,
2: a Dénia,
1: celebrem qui som, d'on venim i cap a on anem.
3: En un dia per compartir i mirar al futur.
1: Taguers, jocs, cançons i moltes coses més.
4: El 9 de maig fem història.
5: No falla!

Just the way you are. No, excita el tramvia i fora d'ell també, clar. I ara arriben les ales rotes, així és com s'anomena aquesta nova cançó de Miguel Bueno.

Bé, el DJ Anima i l'Aisa a la veu. I ens anem a Víctor Arbelo, que té un àlbum fantàstic, la veritat. Aquesta cançó porta per títol Epic.

de fer que sigui èpic. No em sap si no és autèntic. Molt més que icònic, molt més que inèdit. Que sigui èpic, sobrenatural, frenètic, completament poètic. La vida no espera, no miris entera, fent que sigui èpic.

0: of my life.
1: La festa de la meva vida, Party of My Life, Rio i Tony T. Anita i Shakira s'unixen en esta cançó, que ja és un èxit per tot arreu del món.

Nick Jonas amb el seu èxit Good Punch i Antoni Zetabe amb Pablo Alborán i junts tenen este fantàstic duet Besos Dorados.

Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? Amb divendres 8 de maig, amb l'educació com a protagonista absoluta d'este informatiu, ahir va estar present al carrer i al plenari. Repassarem els diferents conflictes oberts al seu voltant i les demandes de millora, però avui és divendres i això vol dir que l'activitat cultural pren vol a Pego i a poblacions pròximes. Farem un repàs encara que en siga breu. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Les famílies d'alumnes de l'ensenyament públic de Pego es concentren en suport del personal docent i donen suport a la vaga indefinida que comença dilluns. A les AFA de tots els centres educatius públics, Ambra, Carolina Sala, Rosalia Bondia, Ilies, Enric Valor, es van mobilitzar ahir per a dir alt i clar que volen que els seus fills i filles estudien en una escola de qualitat inclusiva, equitativa en València i dotada d'infraestructures de primera. Com saben que a hores d'ara aquesta realitat no està garantida, se sumen a les reivindicacions de la vaga docent. També van donar suport a les monitores dels menjadors i les mestres de 0 a 3 anys que estos dies han fet vaga per denunciar la seva precarietat laboral i demanar millores com la baixada de la ràtio, perquè actualment una educadora està al càrrec de 8 criatures de 0 a 1 any. I justament les educadores i mestres de l'Escoleta Infantil de Pego han estat en vaga en defensa d'un servei de qualitat i la millora de les condicions laborals. Ahir, l'Escoleta Municipal que es regeix per la Llei Autonòmica d'Educació va obrir amb serveis mínims, que són de dos educadores i la directora. La resta van secundar la vaga estatal convocada per les plataformes d'escoles de 0 a 3 anys i es van unir a la marea groga que va recórrer els carrers de València a la vesprada al matí i es van concentrar a les portes de la Generalitat per a reivindicar, com hem dit, una baixada de ràtios, la incorporació de dues professionals per aula i l'augment dels recursos en l'atenció a la diversitat, entre d'altres, a més de millores salarials. I el ple municipal de Pego aprova per unanimitat una moció que recull les reivindicacions docents. La moció presentada pel PSPB i Compromís es va presentar d'urgència. Una moció elaborada per les entitats convocants de la concentració prèvia i que mostra el suport institucional del ple de l'Ajuntament de Pego al professorat del País Valencià en les seues reivindicacions dirigides a millorar la qualitat del sistema educatiu públic. Una moció que va comportar un debat dur, de més de 50 minuts entre les tres formacions presents al ple, tot i el vot unitari final, com recollia l'alcalde Enrique Moll.
1: Passem a votació. Vots a favor de la moció. S'aprova per unanimitat.

0: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
1: L'ensenyament públic va ser protagonista ahir a la vesprada a Pego. Primer al carrer, la plaça de l'Ajuntament va acollir la concentració convocada per les associacions de famílies d'alumnes dels centres educatius públics, CEIP Ambra, CEIP Carolina Sala, CEIP Rosalia Bondia i l'IES Enric Valor, la plataforma per l'ensenyament en valencià de Pego i Atzaila. Una concentració per mostrar el seu suport a totes les mestres, a tot el professorat que dia a dia, des que les nostres filles i fills, diu el manifest, tenien un any, els han acompanyat d'infantil a l'institut i a les reivindicacions de la vaga docent indefinida que s'iniciarà dilluns que ve, 11 de maig, és el que pronunciava la portaveu de l'organització Fanny Vicens. Una mobilització que es planteja perquè les famílies perceben que no tenen garantida una escola pública de qualitat inclusiva i equitativa en València i dotada d'infraestructures de primera, una escola de primera com desitgen.
2: Avui ens concentrem així, famílies de totes les etapes educatives, per mostrar el nostre suport a totes les mestres, a tot el professorat, que dia a dia, des que les nostres filles i fills tenien un anyet, els han acompanyat d'infantil a l'institut. Som mares, pares, ties, tios, iaies i iaios que confiem cada dia en l'escola pública i volem que siga una escola de qualitat, inclusiva i equitativa, en valencià i dotada d'infraestructures de primera. Sí, volem una escola de primera, però també estem així perquè sabem que a hores d'ara aquesta realitat no està garantida. I per això ens sumem a les reivindicacions de la vaga docent i ens atrevim, si cap, a afegir-ne. Volem més docents a totes les etapes, especialment de suport, però també reivindiquem la presència d'altres professionals als centres educatius. Volem personal d'infermeria, d'educació social, de mediació intercultural o de dinamització juvenil.
1: Amb la idea base que l'escola pública ha de ser de qualitat, exigeixen que la Conselleria d'Educació ha d'escoltar i dialogar amb els professionals i ha de destinar els recursos econòmics necessaris per construir l'escola que volen i que necessita actualment més inversió, més professorat, ràtios menors, millors infraestructures, més recursos per a la inclusió i també unes condicions laborals i salarials dignes per a tota la comunitat educativa, afirmen les entitats convocants de la concentració per l'escola pública de Pego.
2: Volem unes ràtios més reduïdes per garantir una atenció individualitzada i evitar la sobrecàrrega del personal. Les monitores del menjador o les mestres de 0 a 3 anys ho saben molt bé, com ho sap qualsevol mare. No es poden atendre 8 criatures alhora. Gràcies per la vaga que heu fet esta setmana per assenyalar-ho. Volem infraestructures i espais per a l'aprenentatge i el benestar de les nostres xiquetes i xiquets. Centres educatius que tinguin en compte les necessitats de cada etapa i la realitat del canvi climàtic. Amb patis verds, edificis sostenibles, aules polivalents, menjadors i menús saludables o biblioteques punteres. Volem una xarxa de transport públic que comuniqui els centres de la comarca. El jovent ha de tindre autonomia per poder accedir en igualtat d'oportunitats a les diferents propostes formatives existents. Volem una escola que garantisca l'educació en valencià des del principi, sense sotmetre-la a tries que no tenen fonament filològic, que impedeixen criteris pedagògics o equilibri de ràtios per formar grups. Com a famílies, agraïm cada dia la feina que fan les mestres per les nostres filles i fills. I ara també agraïm la valentia de convocar una vaga indefinida. Una vaga a la qual donem suport, perquè en compartim les reivindicacions. Més inversió, més professorat, ràtios menors, millors infraestructures, més recursos per a la inclusió i sí, també unes condicions laborals i salarials dignes per a tota la comunitat educativa. Qui conega una docent de qualsevol curs sap quan treballa dins de l'aula i sap també quan treballa fora, planifica, corregeix, assisteix a formacions i més, per no parlar d'altres propostes, algunes de les quals bastant arriscades, com ara passar la nit a l'escola, anar tot un centre al cinema, emportar-se colles d'adolescents a viatjar pel món, sense oblidar tampoc les trobades d'escola valenciana, que es celebren este dissabte a Dénia. Quines experiències, quins records més bonic que amb diners no es paguen. I efectivament, ningú pagarà aquestes hores extres. Tota la nostra gratitud per a les docents d'Ambra, Carolina Sala, Rosalia Bon Dia i l'Institut Enric Valor. Sabem que una vaga pot generar dificultats en l'organització familiar o controvèrsia social, però qui estima el seu poble també sap que cuidar del personal docent i de l'escola pública és garantir la igualtat d'oportunitats i el futur de les nostres filles i fills. Per això celebrem la moció en suport a la vaga, que esperem que aprovi el nostre Ajuntament, i exigim a l'administració autonòmica que escolte, que dialogui amb els professionals i que destine els recursos econòmics necessaris per construir l'escola que volem. Famílies i mestres de la mà per l'escola pública.
1: Denunciaven les famílies la carta remesa per la Conselleria d'Educació signada per la consellera Carmen Ortí, una carta amb el text imprès amb el blau institucional que ha indignat el personal docent perquè afirmen que vulnera la llei de publicitat institucional per construir un relat partidista contra la vaga indefinida de l'11 de maig. La llei indica que la Generalitat no pot utilitzar canals i càrrecs per fer propaganda de gestió, desacreditar un conflicte o pressionar contra l'exercici del dret a vaga. Animen les entitats convocants a fer arribar la seva protesta per escrit a la Conselleria d'Educació.
3: Què us ha semblat la carta que ha enviat la consellera avui? No ho podeu llegir? Com va bé? Va de coherència bé? Va de cohesió bé? Us ha agradat? Estem contents i contentes de almenys tindre representants en l'Ajuntament de Pego que van a presentar una moció que esperem que siga, no la primera perquè ja en van moltes, que tapen la conselleria, paperasses. També convidem a les famílies a fer arribar la seva protesta a la conselleria, per escrit, per registre d'entrada, que s'enteren de que volem que l'educació pública siga prioritària, i no la germana pobra,

0: Potser ha passat més desapercebuda, però ahir les escoletes infantils de 0 a 3 anys, públiques i privades, estaven cridades a fer vaga. Una mobilització convocada per la plataforma d'escoles de 0 a 3 anys i que ha comptat amb un ampli front sindical format per CGT, Comissions Obreres, UGT, Intersindical Valenciana i CNT. A Pego, esta vaga va ser secundada per tota la plantilla de l'escoleta municipal que es regeix per la normativa establida per la Conselleria d'Educació. Només hi van acudir a treballar ahir, dijous 7 de maig, els serveis mínims establerts, és a dir, dos educadores i la directora. La resta van viatjar a València, on al matí hi havia convocada una concentració a les portes del Palau de la Generalitat i a la vesprada una manifestació pels carrers del Capicasal. Les educadores i mestres d'infantil se senten invisibilitzades perquè dins l'àmbit educatiu és com si no existiren i frustrades perquè les condicions en les que treballen fan inviable donar als més menuts i les més menudes l'atenció que mereixen i que els agradaria donar com a professionals. Asseguren que fan el que poden i més del que poden. En la jornada històrica de vaga viscuda ahir, les educadores i mestres d'infantil, la gran majoria dones, demanen, com explica Sònia Cendra, pedagoga, educadora infantil i portaveu de l'escoleta municipal, una reducció de ràtios, perquè són abusives, assegura, per a garantir així l'atenció individualitzada i de qualitat. Actualment, les ràtios establides són per a les escoles infantils en l'etapa de 0 a 1 anys, 8 alumnes per aula, de 1 a 2 anys, 13 alumnes per aula i de 2 a 3 anys, 20 alumnes per aula amb una educadora o mestra per eixa aula. Recorda Sònia Cendra que les escoletes infantils són llocs on s'educa, no on es guarda.
1: Les educadores i mestres d'infantil de 0 a 3 el que demanem és una reducció de ràtios que són abusives per a garantir l'atenció individualitzada i de qualitat. La implantació de dos educadores per aula com a element imprescindible en la seguretat i qualitat pedagògica. La integració de professionals en la detecció de necessitats educatives especials. Una creació d'una normativa específica de primer cicle, de 0 a 3, de la que no tenim. I el reconeixement professional i salarial de l'etapa 0 a 3. La implantació del grup B en les escoles infantils. Les escoletes infantils és un lloc on eduquem, no guardem.
0: Les educadores i mestres de l'escoleta infantil La Trilladora traslladen el seu agraïment a les famílies que ahir van entendre la seva necessitat de fer vaga i van optar massivament per no portar els fills i les filles a l'aula. De 70 alumnes en van acudir 17 que van ser cuidats per dos educadores i la directora, els serveis mínims establerts.
2: Actualitat, informatius. Radio Pego, Sara García.

0: Les reivindicacions per la millora de l'escola pública ahir es van sentir al carrer, com hem dit, en primer terme, i al ple municipal en segon. D'urgència, PSPB i Compromís van presentar una moció que mostra el suport de l'Ajuntament de Pego al professorat en les seues reivindicacions i insta a la Conselleria a reafirmar el compromís ferm amb l'educació pública com a eix central del sistema educatiu valencià, incrementar progressivament la inversió en educació pública fins a assolir els estàndards recomanats per organismes europeus. Reclamar la reducció de les ràtios a les aules per garantir una atenció educativa més personalitzada i de qualitat. Exigir l'augment de plantilles docents i de personal d'atenció educativa amb condicions laborals dignes i estables, disminuint la burocràcia innecessària. Accelerar la construcció, reforma i manteniment dels centres educatius públics, eliminant definitivament les infraestructures provisionals i executant els projectes aprovats. Defensar la inclusió educativa i l'atenció a la diversitat dotant els centres dels recursos necessaris. Millorar les condicions laborals i retributives del professorat encaminades a recuperar el poder adquisitiu perdut. Promocionar i protegir la nostra llengua, el valencià, fomentant-la com a eix vertebrador del sistema educatiu. Obrir un procés real de diàleg i negociació amb els representants del professorat. Una moció, els arguments de la qual llegia el socialista Juanjo Arbona, qui ostenta la regidoria d'Educació a l'Ajuntament de Pego.
1: L'educació constitueix un pilar essencial de l'estat social i democràtic, de dret reconegut en l'article 27 de la Constitució espanyola. El professorat és el principal garant del dret fonamental a l'educació i exerceix una funció clau en la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i el desenvolupament econòmic i cultural de la nostra societat. En els últims anys, el sistema educatiu públic valencià ha patit greus conseqüències derivades de les polítiques educatives del govern valencià actual. Es caracteritzen per una insuficiència en les inversions del sistema públic, una manca de planificació educativa i una progressiva orientació cap a models de gestió que afavoreixen a la seva privatització encoberta. Aquestes polítiques han deteriorat l'educació de les nostres xiquetes i xiquets, amb un augment de ràtios, infraestructures insuficients o inacabades, reducció de recursos humans i una pèrdua progressiva de les condicions laborals del professorat. A més, s'ha atacat directament la defensa i protecció de la nostra llengua, posant en qüestió el paper del valencià com a llengua vehicular i vertebradora del sistema educatiu en el nostre territori. S'ha reduït la seva presència en la vida pública, disminuint el seu ús institucional i, sobretot, s'ha intentat minoritzar en l'àmbit educatiu. Aquesta situació ha generat un malestar al nostre poble, ja que per a nosaltres, els pegolins, la llengua forma part essencial de la nostra identitat cultural i va lligada a la igualtat d'oportunitats. Totes aquestes polítiques han contribuït a debilitar el paper de l'educació pública com a instrument de cohesió social, igualtat d'oportunitats i la preservació del nostre patrimoni lingüístic i cultural. És per això que en els darrers anys el professorat del País Valencià ha exposat una sèrie de reivindicacions orientades a millorar les condicions laborals, la qualitat educativa, la estabilitat del sistema, entre les quals es troben reducció de ràtios, la millora de les condicions laborals i retributives, la disminució de la càrrega burocràtica, l'estabilització de les plantilles docents acordades, la recuperació del poder adquisitiu que s'ha perdut en els últims anys, així com la promoció de l'ensenyament en valencià. Aquestes reivindicacions no responen únicament a interessos corporatius, sinó que incideixen directament en la qualitat del servei públic educatiu i en el benestar de l'alumnat i de les famílies. Els ajuntaments, com a administració més pròxima a la ciutadania, tenen un paper fonamental en la defensa dels serveis públics essencials i en la transmissió de les demandes socials a les administracions competents.
0: Des de Compromís, Anna Sastre afirma que per a poder fer rebaixes fiscals als més rics, la Generalitat ha hagut de retallar en serveis públics i un d'aquests serveis públics on ha retallat ha estat l'escola pública, que assegura que és molt fàcil retallar justament d'ahir, de l'educació pública.
2: Des de l'arribada al govern valencià del PP i Vox, l'educació valenciana ha patit moltes retallades educatives i ni tan sols s'han molestat en donar-nos ninguna explicació. Però bàsicament és fàcil d'entendre. Les rebaixes als més rics havien d'eixir d'algun lloc per a que la caixa quadrara. I aleshores un dels llocs dels quals ha eixit ha sigut l'escola dels nostres fills i les nostres filles. Les retallades en el professorat, la veritat és que han sigut sin prisa però sin pausa des de 2023. Cada any hem perdut una mitjana de 2.200 i això, clar, això ha comportat que que les classes dels nostres xiquets i xiquetes siguin en aquests moments pues, com llatetes de llaunes de sardines. Val? Per exemple, l'exemple clar el tenim ací, els primers d'ESO del nostre IES tenen una ràtio de 29 o 30 alumnes. El que m'agradaria és que no vull, perquè això també ho he sentit, que ningú posi l'exemple dels anys 80, no? Perquè quan tens aquesta conversa amb alguna persona et diu no, no, però nosaltres érem 40. Clar, ni la llei educativa dels anys 80 era la que és ara, ni els xiquets i les xiquetes són els que són ara. Val? Com sabeu, en els anys 80, qui no valia, no valia. I qui no aprovava, repetia. I ara no. Ara hem d'atendre a totes les personetes en totes les seues diversitats, ja siguin diversitats culturals, ja siguin diversitats funcionals, qualsevol tipus de diversitat hem d'atendre a totes aquestes personetes. I com comprendreu, 30 persones per a una sola persona és pràcticament impossible. I clar, el Partit Popular diu no, però les ràtios són les mateixes que teníem quan governava el Botànic. Bé, les ràtios són les mateixes, però tu pots aplicar la llei d'una manera o d'una altra, depèn de les polítiques que vulguis fer. Si tu vols eliminar el professorat, puges les ràtios. Com les puges? Per la llei marca que n'hi ha un 10% per a l'alumnat sobrevingut. Pues un xiquet, si arriba a Pego i no té places, perquè totes les classes estan a 25, pues en algun lloc ha d'haver-ne 26. Pues hem jugat en aquest 10% per arribar als 30. I clar, depèn de la política que facis, passen unes coses o passen unes altres en la mateixa llei. I en aquests moments està passant això. I en el Botànic això no passava. Perquè en el Botànic ens donaven als centres docents hores per a que poguérem dividir aquests grups i per a, de manera, entre cometes, no oficial, reduir les ràtios i poder tindre 20 alumnes i poder-los atendre com cal, a més de tindre dos professors dins l'aula per a poder ajudar a les diferents dificultats que puguem presentar.
0: I per al Partit Popular el sistema educatiu és un pilar fonamental de l'estat de benestar, però i per això creuen que no és una despesa, sinó una inversió. Així és com començava el seu torn de paraula el portaveu del Partit Popular de Pego, Ferran González.
3: Per nosaltres el sistema educatiu és un pilar fonamental del nostre estat de benestar, però no ara, sempre ho ha sigut. I mai serà un gasto, sinó una inversió, perquè tindre una societat pues, ben formada ens fa més lliures i com una societat més avançada. Nosaltres entenem que l'educació hauria d'estar fora del debat polític. Jo crec que hi hauria un gran pacte a nivell estatal i governa qui governa no estiguera sempre canviant-se de llei. I així no, pues, el sistema educatiu seria més eficient per a la nostra societat, que és al final el que tots volem. Nosaltres respectem el dret de vaga del professorat, però també respectem el dret de l'avaluació dels nostres fills i filles. Hi ha un debat així, ara, en una moció que ens presenten PSOE i Compromís, la llei del PSOE, però la porten firmar pels dos, bueno, està firmada per Anna Sastre, de Compromís. Bueno, parla de defendre les reivindicacions del professorat, Comunitat Valenciana, que estem a Comunitat Valenciana, que tenim les competències delegades, tant en sanitat com en educació, en aquest cas. Bueno, vull que assenyalar que, primerament, ens va fer arribar una moció, que era la que havien treballat els sindicats, en les reivindicacions del professorat, que era una moció tipus que s'ha presentat a molts ajuntaments i molts companys nostres dels populars l'han votat a favor. És més, com ho va presentar a nosaltres Arbona, del PSOE, li vam dir que no tinguem de problema en fer-la institucional, de votar-la a favor, que estàvem d'acord, no tinguem de problema, i l'havien llegit si ara estàs d'acord i no hi ha cap de problema. Però no van voler fer-ho, ni ell, ni el PSOE, ni Compromís. Els dos van agarrar de la maneta i van assentar a redactar una nova moció, que és la que ens han llegit. Bé, bueno, sí que és cert que hi ha alguna cosa, pugui entendre que hi ha alguna cosa que sí que s'ha millorat en quant a les propostes, per tant, ens pareix que hi ha algun encert, però hi ha dos errors de base. que ens porten PSOE i Compromís a Simpego, perquè en realitat la moció exclusiva va a Simpego, quan hi havia una per tots els ajuntaments del territori valencià i s'han volgut fer política en educació. PSOE de Pego, Compromís de Pego. Un primer error que ens porten és que en tants que llegin l'argumentació diuen no, no són els problemes de l'educació tots dels últims anys, no són històrics, no, senyores. Els problemes de l'educació que tenim venen ara del govern dels populars que porten dos anys i pico governant, tota la malea ve d'ells, no. Com si Compromís i PSOE no haveren governat dels últims 10 anys, 8, com si ells no haveren governat. No, no se'n recorden. Tots els problemes no estaven quan ells governaven, no, no estaven. No han pres mesures, òbviament que no n'han pres. I les reivindicacions que estan ara plantejades pels sindicats les tenien ells. Què van fer?

0: Com un poc per a tancar aquest debat, l'alcalde, Enrique Moll, que assegurava que els sindicats el que demanen ara és negociar i arribar a acords. I posava com a exemple la mesa de negociació de la RLT, de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Pego, on els professionals de l'Ajuntament demanaven més que el que volia donar l'Ajuntament i finalment van arribar a un acord cedint unes parts i altres. Assegura Enrique Moll que durant el Botànic va haver negociació i gràcies a arribar a acords a través d'aquest diàleg no hi va haver vagues i que el Partit Popular el que fa en comptes de negociar és menysprear al personal docent i d'ahir esta vaga que no s'ha desconvocat després de la reunió de la mesa de negociació ahir entre la Conselleria d'Educació i els representants dels sindicats i el comitè de vaga. Escoltem part de l'exposició d'Enrique Moll, alcalde de Pego.
1: La proposta que s'ha portat així és la proposta que ha portat la comunitat educativa de Pego. ¿Vale? El Partit Socialista de la Federació de Municipis i Províncies va rebre una proposta de moció per a esta, que era molt més extensa, que tenia molt més argumentari i tenia més coses. Però, i supongo que Compromís també hauria de rebre una del seu partit, en la qual també estaria igual. I supon que el teu partit, si treballa en conforme toca, t'hauran enviat l'argumentari perquè pugues rebatir totes les propostes que nosaltres puguem portar, que és el que fan els partits normalment. Però nosaltres el que hem fet ha sigut assumir la proposta que la comunitat educativa de Pego m'ho ha portat i no imposar la nostra política o la nostra versió sobre la versió de la comunitat educativa de Pego. Per això no ens hem assentat a negociar res, hem assumit la que ens han presentat la comunitat educativa de Pego. Una de les coses que està dient els sindicats i la comunitat educativa de la Comunitat Valenciana és negociar. I si algo ha fet el Botànic, i per això no hi ha huelgues, ha sigut assentar-se en les comunitats educatives i negociar. I negociar. Què és el que hem fet? Vos demanaria que callareu la boca, per favor. Vale? Jo no parlo quan estan parlant els vostres. I vos demanaria el mateix. Si us avorriu, sense ningú problema. El que hem fet en el Botànic ha sigut assentar-nos a negociar. I gràcies a aquests acords que han arribat en els sindicats, no hi ha hagut huelgues. Vosaltres el que heu fet ha sigut despreciar els sindicats. I per això hi ha una huelga. I tercer, la infrafinanciació de la Comunitat Valenciana, que està, ja té sentit per lo bajini, pa Catalunya, teniu paralitzat el projecte en el Senat, on teniu la majoria absoluta, i 14.000 milions d'euros no arriben a la Comunitat Valenciana per culpa del Partit Popular. Que en voleu més? Vale. Que esteu a favor? No. És que 14.000 milions no arriben a la Comunitat Valenciana perquè vosaltres teniu el projecte paralitzat en el Senat. Que li donen més a Catalunya? Tinc igual. Que li donen més a Galícia? Tinc igual. Jo vull que és 14.000 milions a la meva comunitat. Els altres que els donen a qui vulguin. I qui ho ha paralitzat és el Partit Popular al Senat. Aquests 14.000 milions no els tenim així perquè vosaltres ho heu paralitzat. Que en volem més? Molt bé. El que esteu fent, el Partit Popular, en les institucions nacionals, és paralitzar-ho tot. Que caiga Perro Sánchez. És l'única consigna. És l'única consigna que teniu. Tombar el govern de progressista que n'hi ha a l'estat espanyol. És l'única consigna. I sou capaços de tirar-vos pedres a la vostra teulà per a tombar això.
0: El debat, com hem dit, va ser molt més extens, més de 50 minuts només en este punt, i hi va haver moments de tensió. De fet, recomanem que es recupere el ple sencer al YouTube de l'Ajuntament de Pego i, si no, diumenge a les 8 del matí es podrà tornar a escoltar en esta sintonia, la 107.8 de l'FM. Recordem que finalment, tot i el debat intens i els moments de tensió, la moció es va aprovar per unanimitat.
2: Els informatius a Radio Pego.

0: i més d'educació, perquè demà dissabte, si el temps ho permet, perquè de moment encara, almenys oficialment, no s'ha desconvocat o ajornat la trobada d'escoles en valencià que ja ha prevista celebrar a Dénia, perquè sí que sabem que altres localitats que també tenien previst celebrar demà, 9 de maig, dissabte, la trobada d'escoles en valencià, l'han ajornada el 23 de maig. De moment, continua en peu aquesta jornada festiva i reivindicativa que enguany té com a lema Tenim història, som futur. Des de l'organització, el que manifesten és la defensa per damunt de tot dels drets humans i per això alcen la veu contra la barbàrie i la inhumanitat que sacseja el món. Recorden també a les víctimes mortals de la Dana i a totes i tots els afectats que continuen reclamant justícia amb la dignitat que el govern no ha tingut mai. I també reivindiquen la història en cada paraula dita en valencià i en cada gest quotidià que manté viva la llengua, en les converses, en els jocs, en les cançons i en la literatura. A més, en les lluites guanyades i també en les ferides que encara no s'han tancat. Recorden que les trobades han estat i són un punt de trobada on alumnes, mestres i famílies ixen al carrer per mostrar amb orgull, estima i alegria allò que són. Però les trobades no són només festa, són també dignificació i reivindicació. Van nàixer, recorden, per a reclamar el valencià a l'escola quan no tenia espai ni suport suficient i avui continuen sent necessàries perquè ens el volen reduir a una opció prescindible, a una anècdota intranscendent. I són futur perquè estan decidits a continuar endavant malgrat els atacs constants contra el valencià per part de qui més l'hauria de protegir. Perquè asseguren que el valencià s'estima usant-lo, compartint-lo i defensant-lo per tot arreu, a l'escola, a les institucions, en la música, a les pàgines impreses, a les xarxes, als mitjans audiovisuals i als carrers. I asseguren que som futur perquè amb tota seguretat seran les noves generacions, les veus, que defensaran el valencià malgrat tot i també l'escola pública. I per això, enguany, l'escola valenciana, la CAPEF, la Marina Alta, han triat eixe lema, tenim història, som futur, i per a este dissabte 9 de maig hi ha preparades moltes activitats per a celebrar i reivindicar-ho.
1: Tenim història, som futur!
2: Enguany, les trobades d'escoles en valencià es celebren en el nostre poble.
3: Aquest 9 de maig tens una cita a Dénia.
4: Vine a les trobades i celebrem junts qui són, d'on venim i cap a on anem.
5: Cultura, llengua i orgull de poble en un dia per compartir i mirar al futur. Amb força i il·lusió.
6: Gaudirem de taguers, jocs, contacontes, danses, cançons i moltes coses més.
7: No podeu faltar el 9 de maig a Dénia. Fem història!
1: No faltes!
8: Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: I esta vesprada a la Biblioteca Municipal es presenta l'últim llibre de Vicent Flor, Terres Bàrbares, una història de secrets i llegats familiars, de lleialtats i traïcions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre què és la veritat amb la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes, i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar a que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. I és que Vicent Flor, el que li interessava en esta novel·la és estructurar una història complexa de diverses trames, del present, del franquisme, del periodisme i de l'actualitat en general. I ho fa a través d'aixòs dos personatges amb una diferència d'edat significativa i una mateixa professió, el periodisme. Una novel·la que assegura és dura i commovedora, però alhora de ritme trepidant d'estes que no pots deixar de llegir. La cita és a les 7 de la vesprada, com hem dit, a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall, i Vicent Flor estarà acompanyat d'Elvira Cambrils i també intervendrà el regidor de Cultura Josep Mengual. Això és el que ens explica l'escriptor Vicent Flor sobre Terres Bàrbares.
1: Terres Bàrbares és una novel·la sobre la veritat i la mentida. Sobre la veritat i la mentida en l'actualitat, amb el periodisme, les fake news, els casos de corrupció que el poder intenta encobrir, amb la dictadura franquista, les dictadures sempre són règims de mentides constants, però també m'interessava l'interior de les famílies. De vegades les famílies són clans d'ocultacions, no coneixem els nostres pares la seva joventut, sempre n'hi ha silencis. I m'interessava estructurar una història complexa, una història de diverses trames, del present, del franquisme, del periodisme, de l'actualitat, i sobretot de dos personatges que un és més major, Guillem està descregut de tot el periodisme, i Vera, que és una periodista jove que intenta mostrar-li que el periodisme, com qualsevol altra professió, té futur i que paga la pena, no? La lluita per la veritat i la mentida és una constant en la història de la humanitat, i en Terres Bàrbares parla d'això, parla de la barbàrie al si de la família, de la barbàrie al si de la dictadura, de les policies de la Brigada Político-Social, i també metafòricament de la barbàrie del control dels mitjans de comunicació o d'alguns controls de comunicació actuals. És una història dura, és una història que intenta que sigui commovedora i que tinga molt de ritme per a que el lector l'atrapi les seues pàgines.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: I en cultura també informar que esta vesprada a les 7, a la mateixa hora, però en este cas al Centre d'Exposicions, al carrer Hospital, s'inaugura l'exposició dels tallers de pintura, restauració i del taller ocupacional, en este cas dels tallers de pintura i restauració de l'Escola de Persones Adultes i del taller ocupacional. Serà, com diguem, a les 7 de la vesprada, eixa inauguració, i estarà a banda altres dies que es podrà visitar entre setmana de 5 a 8 de la vesprada i els caps de setmana de 12 a 1 i mitja del matí. I si ens traslladem de Pego a Oliva, avui, 8 de maig, a partir de les 7 i mitja de la vesprada, al Centre Polivalent de la localitat veïna d'Oliva, tindrà lloc allí el 21è Festival de Poesia, el més conegut com la Poefesta, que enguany té com a poetes convidats a Gioconda Belli, a Juan Carlos Abril, Luis García Montero, Mayalen Lugambio, a María Josep Escrivá. També hi estarà Juan José Téllez, Mario Obrero i el concert de Pedro Guerra. L'entrada és gratuïta fins a completar l'aforament. I, per últim, recordar que demà, dissabte, es projecta a la Apego, a la Biblioteca Carmen Alemany Vall, la invasió dels bàrbars, i després d'aquesta projecció hi haurà col·loqui amb el guionista i director, en Vicent Monsonís.

I pel que fa a la previsió meteorològica, hem de dir que avui tindrem el cel ennuvolat o amb boira a partir de la vesprada nit. Temperatures entre els 12 graus que hem tingut esta passada nit i els 21 de màxima als que arribarem. El vent bufarà fluix i de fet estarà encalmat esta vesprada nit. Per a demà, com hem dit a les xarxes socials, l'AEMET ha activat l'avís groc per pluges i tempestes. Des de les 9 del matí i fins a les 4 de la vesprada, la Marina Alta està, com diem, en avís groc per pluges que poden acumular fins a o més de 20 litres per metre quadrat en una hora i també es poden produir tempestes que no es descarta que vagin acompanyades per granís menut. Les hores centrals són les que més probable que siga més probable que ploga el 100% des de les 6 del matí fins a les 6 de la vesprada. Després, a partir d'això hora, el dissabte tindrem ja més clarianes al cel i temperatures dissabte entre els 14 graus de mínima i els 21 de màxima. El vent estarà encalmat o bufarà fluix tota la jornada. Per a diumenge tindrem cel ennuvolat, però amb clarianes durant tota la jornada i temperatures mínimes estancades en els 14 graus, però les màximes pugen, arribaran als 27 graus les màximes a, hacia el municipi i el vent ho farà fluix de component sud-oest-sud.

Fins ací l'informatiu d'avui divendres 8 de maig. Moltes gràcies per estar a l'altra banda escoltant la informació local i confiem que acabeu de passar una molt bona jornada i també que el cap de setmana siga ben profitós. Ens retrobem dilluns. Adeu.

I bé, tornem amb vosaltres. No és habitual que ho fem, però tenim la confirmació del canvi de dia de la trobada d'escoles en valencià a Dénia. I és que en previsió de pluges, ja ho hem dit, l'AEMET ha activat des de les 9 del matí fins a les 4 de la vesprada, de moment, l'avís groc per pluges i tempestes. Doncs per aquesta previsió traslladen la celebració de la trobada de la Marina Alta a, en comptes de dissabte 9 de maig a diumenge 10 de maig. Les activitats es concentraran en horari de matí entre les 10 i la 1:30 al carrer del Marquès de Campo, la Glorieta, la plaça del Consell i la plaça de Maria Hervàs. I important, assenyalen des de l'organització, el concert de la gira amb les actuacions del Diluvi i Flashy Ice Cream es manté dissabte 9 de maig a partir de les 21 hores a la Glorieta. Horaris de la trobada de diumenge a les 10, mostra de la cançó amb Ramonets a la plaça del Consell, 11 hores, cercavila des de la plaça del Consell per obrir els tallers de les escoles a Marquès de Campo i les activitats d'animació a la Glorieta. I a les 12, representació del monstre Petorro a la plaça Maria Hervàs. L'exposició 40 anys de trobades estarà oberta al públic a partir de dissabte a la Casa de Cultura de Dénia.

0: Son DJs. Los viernes a las 8 de la tarde.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Son DJs.
0: 12. 12.
3: Presentado por
0: Gaby Burguera, Fernando Guitar. Y con la colaboración de
4: Sergei Red
0: y
5: Luis Bonillas.
0: Esta semana, al Son DJs, Esteban Aracil.
6: Son DJs.
7: Perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.
8: Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.

Sigueu tots benvinguts a una nova entrega d'Entre Músiques, programa de Ràdio Ribarroja, on viatjarem des de la música sinfònica fins a les altres músiques i que compartim la xarxa d'emissores municipals valencianes. Saludem els oients de Ràdio Godella, Ràdio La Veu d'Ondara, Alcira Ràdio, Ràdio Bétera, Ràdio Túria Leliana, Ràdio Manises, Burxassó Ràdio, Ràdio Pego, Ràdio Olòmpica Cent, Ràdio Cosentaina, Mislata Ràdio i Ràdio Ribarroja. El programa especial d'aquest mes d'abril està dedicat al disc Rendezvous del músic francès Jean-Michel Jarre, ja que se celebra el 40è aniversari de la seva publicació l'1 d'abril de 1986. Estem davant una música grandiosa i futurista que reflecteix temes com els viatges espacials. Rendezvous, cita en francès, és una aventura que ens porta des de majestuoses i grandioses composicions contrapuntístiques fins a un enganxós tecnopop, melancolia ombrívola i jazz ambiental. És clarament un disc sobre la nostra exploració de l'espai. La portada de Ron Granger reprèn enginyosament la idea essencial d'Oxygen, encara que aquesta vegada no mirem cap a dins a la composició del món en què vivim, sinó que clamem al buit mentre el rostre de la Terra es transforma en una dona que clama al buit amb les mans ahuecades. Rendezvous és una obra concebuda a gran escala que fusiona l'electrònica de Jarre amb un sentit èpic quasi orquestal i està impregnada de temàtica espacial còsmica. Cada pista és una trobada musical. L'àlbum complet va ser originalment pensat per a ser interpretat en viu durant els concerts monumentals que Jarre va dur a terme aquest any, tant a Houston com a Lió, i que van representar el pic de Jarre quant a espectacles en viu. Rendezvous va tindre un gran acolliment, venent al voltant de 3 milions de còpies a tot el món. En aquest disc, Jarre va utilitzar nous sintetitzadors digitals al costat dels analògics habituals, Fairlight CMI, Elka Syntex, Moog, així com la innovadora Arpa Laser, que convertia interrupcions de raig làser en notes MIDI. De nou, la idea de l'àlbum, i en l'excepció del seu anterior treball, Suluk, era de presentar una temàtica que evoluciona al llarg del mateix, sense presentar bruscos talls en el seu desenvolupament i amb títols simplement numerats. El disc obre amb Premier Rendezvous, un breu preludi eteri que senta un ambient contemplatiu amb acords lents de sintetitzador, quasi com a òrgan còsmic. Aquest inici és, com sol ser habitual en la primera època de l'obra de Jarre, evocatiu fins i tot colpidor, en forma de xicotet crescendo atmosfèric que es condueix al gran leitmotiv del disc.

Eix leitmotiv anteriorment citat és una altra d'eixes superbes demostracions tecnològiques de JAR. Ens atrapa en un corrent que apareix i desapareix al llarg de quatre parts, amb breus interludis, en els quals es desenvolupen altres xicotetes melodies, reprenent sempre la principal. Una d'eixes melodies secundàries serà interpretada en directe amb la famosa arpa làser. Deuxième Rendez-vous és el cor de l'àlbum, una suite en diversos moviments interns de quasi 11 minuts, que va desplegant seccions contrastants. Inicia amb un coral, la coral de Radio France, contribueix amb veus solemnes en la primera part, seguit d'una secció central rítmica i potent amb seqüències i acords dramàtics, i culmina amb un crescendo emotiu on s'entrellacen melodies heroiques de sintetitzador.

Croissy en Grand Debout canvia totalment el to, és més intimista. La melodia és una de les més belles del disc, sense cap dubte, i continua amb el to solemne i profund d'aquest. Com ocorria amb algun fragment de la peça anterior, tota aquesta tercera part del disc sembla pensada per a la seva interpretació en directe amb el famós aparell lluminós que ja és setxell de la casa. No en va, en algun dels concerts posteriors, la peça es titula directament Laser Harp.

que triem Rendezvous és probablement la melodia més coneguda de l'àlbum, alegre, futurista, amb un riff de sintetitzador molt reconocible. Aquesta peça es va convertir en sinònim de jarre en concerts, sovint acompanyada de la seva arpa làser visualment impactant. Aquest Quatrième Rendez-vous també va ser admirat per mig món gràcies a un espectacular teclat semicircular que va ser utilitzat per primera vegada en el concert de Houston, en el qual s'il·luminaven les tecles en ser premudes. Aquesta quarta part de Rendez-vous és una de les seues melodies més taralalejades, habitualment tancament de molts concerts i composició festiva on n'hi hagi entre el repertori del músic francès.

Jar semblava reprendre per moments les seues típiques ambientacions circenses en una xuanera cinquena cita, que divideix en tres parts, més seriosa i disfrutable la primera, alguna cosa desllavassada i fora de lloc la segona, i estranya i aparentment desfasada la tercera, una successió de seqüències en un ritme frenètic sense un sentit clar encara que verdaderament suggestiu. Sant Quien Rendezvous és de caràcter més introspectiu, dividida en subparts, comença lenta i melancòlica, després inclou un breu interludi de solo de saxofon pregravat per a finalment enllaçar al L'Ultime Rendezvous. Originalment, havia format part del mític Music for Supermarkets, disc únic en sentit literal i autèntic, el sang real de seguidors de Jean-Michel Jarre.

L'últim rendezvous, subtitulat Ron's Peace, és un emotiu tribut. Char havia convidat a l'astronauta Ron Magner a tocar el saxofó des de l'espai en aquesta peça, planejant gravar-lo durant la missió del transbordador

Challenger. Després, la tràgica explosió del Challenger, al gener del 86, on Magner va morir, Jarre va dedicar l'àlbum a ell i a la tripulació perduda. La peça final és, per tant, una sentida melodia de saxofó, interpretada finalment per Pierre Gosset en estudi i Kirk Wallum als directes, sobre una base d'acords solemnes que tanca l'àlbum amb to reflexiu i fúnebre. Aquest context dota l'àlbum d'una càrrega emocional especial. Estem en presència d'una altra de les grans composicions emotives de Jarre, en la mateixa categoria de Souvenir of China, per posar un exemple.

Per a completar el programa, ens remuntem fins a 1972, any en què apareixeria Desert Palace, un disc que hauria passat sense pena ni glòria de no ser per l'evolució posterior del seu autor, que va arribar a convertir-se en una estrella mundial. El disc contenia 15 experiments sonors dels més variats estils amb un únic denominador comú: la utilització de sons electrònics com a base principal de totes les peces. El primer tall, Poltergeist Party, és una melodia lleugerament tètrica que es desplega a partir d'un monòton ritme sintètic. L'interessant és la forma en què apareixen determinats elements que més tard seran importants en l'obra de Jarre, com un cert efecte sonor de soroll blanc que així es converteixen en part de l'armadura rítmica del tema.

Bridge of Promises és un to de rock sinfònic que no ve malament en un disc publicat en ple apogeu del moviment. L'òrgan farfissa posa la introducció sobre la qual es desenvolupa el tema central, un dels més inspirats del disc i el primer en el qual escoltem una bateria que tracta de contribuir al to èpic de la composició.

Desert Palace és una altra de les peces d'influència barroca en aquest disc de 1972. La melodia és molt pròxima a la segona veu del preludi número 20 del Clau ben temperat de Bach. És aquest tall que anticipa el jar que un any més tard posaria música a la pel·lícula francesa Les Granges Brûlées. En el musical, és una de les composicions més rescatables del disc.

ja que hem fet referència a la música de la pel·lícula Les Granges Brûlées, escoltarem un dels temes d'eixa banda sonora composta per Jean-Michel Jarre el 1973. Com en moltes altres pel·lícules, especialment en aquella època, la banda sonora tracta de repetir el mateix tema amb algunes variacions menors, i per a ser honestos, el tema principal és un èxit moderat.

El programa d'avui està a punt d'acabar. El meu nom és Juan Melchor Tomàs Campos i desitge que vos hagi agradat la selecció musical. Vos espere la propera setmana per a seguir viatjant entre músiques. Recordar-vos que el podeu tornar a escoltar a la pàgina web de Ràdio Ribarroja de la plataforma iVoox. I per a finalitzar aquest programa, tornarem a escoltar la quarta part del Rendezvous, però en la versió directa que Jean-Michel va proposar en el concert de Houston d'aquest mateix any 1986. Hi ha una història commovedora darrere de la música. En 1986, Jean-Michel va ser convidat a organitzar un concert a Houston per a commemorar el 25è aniversari de la NASA. Utilitzant la pròpia ciutat com a escenari, l'espectacle va combinar música, llum i arquitectura a una escala sense precedents. 1,3 milions de persones es van reunir per a viure un moment que va unir la Terra i l'espai a través de la música. Quatrième Rendezvous de Jean-Michel Jarre es va compondre per a interpretar-se en directe a Houston, Texas, com a homenatge a la valenta tripulació del transbordador espacial Challenger. Després de la devastadora pèrdua ocorreguda apenas uns mesos abans del concert, Jarre es va dedicar tot el seu àlbum Rendezvous. Aquesta commovedora melodia es va convertir en un himne al record i a l'esperança.

0: âme. Bonne nuit.
1: I ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.

0: amb veus d'altri. Un espai de reflexió que dona veu a gent que té coses a dir. De la mà de Tomàs Llopis.
1: Hi ha situacions en la vida que, arribades a un cert punt, fan impossible el consens. L'arribada a una solució mitjanament i igualment satisfactòria per a totes les parts en conflicte. Pense, per exemple, en aquest conte breu de Pere Calders. Qüestions de tràmit. Van dir al reu que tenia el dret d'una última voluntat, però ell respongué que passava, perquè no s'entendrien pas. Però no cal anar tan lluny per a trobar-nos en posicions irreconciliables. N'hi ha prou amb una manca de flexibilitat, en un error o en una informació inexacta perquè dos no puguen avenir-se. Tot això ve per una discussió que vaig presenciar en un dels dies de les paelles pasqueres. El tema, ara, no ve al cas, com no ve al cas la qualitat del vi ni de les menges cuinades i servides. Però l'escena, des del meu punt de vista d'observador, s'assemblava al del conte de Pere Calders que llegiré i comentaré tot seguit i a gran part del xoc de realitats que oposa l'autor al llarg de la seva obra. No sé per què ara no està de moda llegir aquest agut narrador i en altre temps ni notaire i fins i tot cartògraf i infiltrat republicà en les files feixistes en temps de guerra. Exiliat també va ser Pere Calders, i potser això el va ajudar a conviure amb mons diferents i a reflectir-los i a contrastar-los en els seus contes, sempre lúcids i plens de sentits no del tot evidents a primera vista. El conte que llegiré és dels més coneguts, però s'ajusta al tema de l'obstinació de què volia parlar avui i a l'extensió requerida per a un espai com el que podem destinar a En veus d'altri. Invasió subtil. A l'hostal Punta Marina de Tossa vaig conèixer un japonès desconcertant que no s'assemblava en cap aspecte a la idea que jo tenia formada d'aquesta mena d'orientals. A l'hora de sopar, va seure's a la meva taula després de demanar-me permís sense gaire cerimònia. Em va cridar l'atenció el fet que no tenia els ulls oblics ni la pell groguenca. Al contrari, en qüestió de color, tirava a galtes rosades i a cabell rosenc. Jo estava encuriosit per veure quins plats demanaria. Confesso que era una actitud pueril, esperant que encarregués plats poc corrents i combinacions exòtiques. El cas és que em va sorprendre fent-se servir amanida, amb força seva, digué, cap i pota, molls a la brasa i ametlles torrades. Al final, cafè, una copa de conyac i una breva. M'havia imaginat que el japonès menjaria amb una pulcritud exagerada, irritant-hi tot, pinçant els aliments com si fossin peces de rellotgeria. Però no fou pas així. L'home se servia del ganivet i la forquilla amb una gran desinvoltura i mastegava a boca plena sense complicacions estètiques. A mi, la veritat, em feia trontollar els partits presos. D'altra banda, parlava el català com qualsevol de nosaltres, sense ni l'ombra de cap accent foraster. Això no és tan estrany si es considera que aquesta gent és molt estudiosa i llesta en gran manera. Però a mi em feia sentir inferior, perquè no sé ni un borrall de japonès. És curiós de constatar que el toc estranger a l'entrevista li posava jo, condicionant tota la meva actitud, gestos, paraules, entrades de conversa, al fet concret que el meu interlocutor era japonès. Ell, en canvi, estava fresc com una rosa. Jo creia que aquell home devia ser representant o venedor d'aparells fotogràfics o de transistors. Qui sap si de perles cultivades? Vaig provar tots aquells temes i ell els apartà amb un ample moviment del braç. «Venc sans d'Olot, jo», digué. «Encara hi ha mercat?», vaig preguntar-li. I em va dir que sí, que anava de baixa, però que ell es defensava. feia la zona sud de la península i va afirmar que així que tenia un descans o venien dues festes seguides, cap a casa falta gent. No hi ha res com a casa, reblà amb un aire de satisfacció. Viviu al vostre país? I doncs, on voleu que visqui? Sí, és clar, són rodamons i es fiquen per tot arreu. Me'l vaig tornar a mirar i asseguro que cap detall, ni en la roba ni en la figura, no delatava la seva procedència japonesa. Fins i tot duia un escut del Futbol Club Barcelona a la solapa. Tot plegat era molt sospitós i em va capficar. La meva dona s'havia fet servir el sopar a l'habitació perquè estava una mica empiocada. Vaig contar-li l'aventura, adornant el relat en les meves aprensions, si molt convé, es tractava d'un espia. I d'on ho has tret, que és japonès? Em preguntà ella. Vaig riure, potser no de bona gana, compadit de la seva innocència. Els conec d'una hora lluny, vaig contestar-li. Què vols dir, que n'has vistos gaires? No, però els clisso de seguida. T'ho ha dit ell, que era japonès? Ni una sola vegada. Són astuts. T'ho ha dit algú? Ningú no m'ha dit res. Ni falta que em fa. Tinc l'instint esmoladíssim. Ens vam barallar. Sempre em burxa dient-me que sóc mal pensat i que qualsevol dia tindré un disgust dels grossos. Com si no en conegués prou. Sembla que es complagui a no raonar. I és d'una candidesa increïble. Aquella nit vaig dormir poc i malament. No em podia treure el japonès del cap, perquè mentre es presentin tal com són, amb la rialleta, les reverències i aquella mirada de través, hi haurà manera de defensar-se'n. Així ho espero. Però si comencen a venir amb tanta dissimulació i d'aparat full, donaran molta feina. La primera edició del volum Invasió Subtil i altres contes, on apareix aquest relat, és de 1978, l'any en què vaig començar a ser professor. I de llavors fins a la meva retirada com a docent he tractat sempre de referir-me a Pere Calders en els programes de les meues classes. M'agradava abordar amb els seus contes la frontera entre la realitat i l'absurd, entre l'insòlit i la veritat oficial. I en el cas del conte que ens ocupa, al llarg dels anys sempre hi havia algun alumne que preguntava al final de la lectura: «Però és japonès o no?». Ara, però, voldria cridar l'atenció en el protagonista i narrador i en l'obstinada defensa de la seva tesi. Vaig conèixer un japonès desconcertant que no s'assemblava en cap aspecte a la idea que jo tenia formada d'aquesta mena d'orientals. És a dir, que la coneixença d'un personatge desconcertant per a ell li fa canviar una opinió pròpia, fixada prèviament i hauríem dit que inamovible. De la dona, diu que es complau a no raonar. Però ell no és un home cabut, sinó tot el contrari, confia en els seus coneixements i en el seu instint i diríem que no es deixa enganyar per l'aspecte, l'actitud, els gusts i la conversa d'aquell embaucador personatge misteriós que potser no pretenia enganyar ningú. I no deixant-se enganyar, el bon home s'autoenganya. I és durant la conversa amb la dona que el nostre protagonista dona els seus arguments. Els conec d'una hora lluny. Els clisso de seguida. Són astuts. Ningú no m'ha dit res. Ni falta que em fa. Tinc l'instint esmoladíssim. Estalviaré ara les consideracions sobre el to deliberadament premonitori del conte que comentem. Certament, des de la publicació d'aquesta Invasió Subtil, escrit potser alguns anys abans encara, hem passat unes dècades en què l'habilitat comercial i tecnològica del Japó ha condicionat les economies dites occidentals. Fins i tot actualment, l'àrea d'influència sobre nosaltres de més civilitzacions asiàtiques ha augmentat considerablement en extensió i en potència. Aquesta potser és la veritat oculta que Pere Calders ens presentava en aquest conte. Però jo voldria tornar a la discussió d'aquell dia de paella. Amb dues parts no es podien posar d'acord perquè partien d'informacions contradictòries, procedents de fonts diferents, de tendències polaritzades i de la desconfiança en la fiabilitat del material probatori presentat per l'adversari. En això, els acalorats comensals s'assemblaven al nostre protagonista que, obstinat en les seues conviccions i confiat en el seu instint, no era capaç de considerar cap possibilitat d'error en la seva argumentació. La cosa va acabar bé. Em consta que després d'aquella paella ja hi ha hagut alguna taula parada al voltant de la qual els tertulians de què parle s'han ajuntat i han intercanviat els parers cortesament i cordialment. Però aquell dia, abans d'haver arribat al punt del no-retorn, de l'acord impossible, m'hauria agradat llegir aquest altre conte breu de Calders on triomfa el poder de l'evidència, la valentia de l'oportú canvi de parer i l'avís que un excés de confiança, de fe cega, podríem dir millor, pot ser tan perniciós com una sobredosi d'obstinació. Història castrense. Si els hagués manat de saltar per la finestra, ho haurien fet gairebé amb alegria, perquè hi confiaven cegament. Fins que un dia els ordenà que saltessin per la finestra i aleshores desertaren tots perquè un home que disposa coses així no és de fiar. Heus així la qüestió. Avui dia qualsevol, amb arguments enganyosos o no, ens podria fer saltar per la finestra. I caldrà tenir l'ull ben viu per a saber si qui mana o mal informa es mereix o no que l'obeïm o que desertem. I ha arribat el cas que salte qui hagi de saltar per la finestra, si vol, si és que vol, que no crec que vulga, si el salt és veritablement perillós.

carrer del Carmen era la sua casa, amb les finestres sempre obertes a la llum del dia, a la llum i a la vida. Se lleva damunt d'una cadira vella, amb les mans rugoses trenava ras de sol les nasses de jonc, filles de l'esperança més forta de la pena, pels anys que corren a veles unflades. Parlava dels amics que la terra agafa, de l'amiga marina, dels homes que posen

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Enguany, les trobades d'escoles en valencià es celebren en el nostre poble.
2: Aquest 9 de maig,
3: a Dénia,
2: celebrem qui són, d'on venim i cap a on anem.
4: En un dia per compartir i mirar al futur.
2: Taguers, jocs, cançons i moltes coses més.
5: El 9 de maig fem història.
6: No faltes!
7: Escoltes Ràdio Pego.
8: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? Amb divendres 8 de maig amb l'educació com a protagonista absoluta d'este informatiu, ahir va estar present al carrer i al plenari. Repassarem els diferents conflictes oberts al seu voltant i les demandes de millora, però avui és divendres i això vol dir que l'activitat cultural pren vol a Pego i a poblacions pròximes. Farem un repàs encara que en siga breu. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Les famílies d'alumnes de l'ensenyament públic de Pego es concentren en suport del personal docent i donen suport a la vaga indefinida que comença dilluns. A les AFA de tots els centres educatius públics, Ambra, Carolina Sala, Rosalia Bondia, Ilies, Enric Valor, es van mobilitzar ahir per a dir alt i clar que volen que els seus fills i filles estudien en una escola de qualitat inclusiva, equitativa, en València i dotada d'infraestructures de primera. Com saben que a hores d'ara aquesta realitat no està garantida, se sumen a les reivindicacions de la vaga docent. També van donar suport a les monitores dels menjadors i les mestres de 0 a 3 anys que estos dies han fet vaga per denunciar la seva precarietat laboral i demanar millores com la baixada de la ràtio, perquè actualment una educadora està al càrrec de 8 criatures de 0 a 1 any. I justament les educadores i mestres de l'Escoleta Infantil de Pego han estat en vaga en defensa d'un servei de qualitat i la millora de les condicions laborals. Ahir, l'Escoleta Municipal que regeix per la Llei Autonòmica d'Educació va obrir amb serveis mínims, que són de dos educadores i la directora. La resta van secundar la vaga estatal convocada per les plataformes d'escoles de 0 a 3 anys i es van unir a la marea groga que va recórrer els carrers de València a la vesprada al matí i es van concentrar a les portes de la Generalitat per a reivindicar, com hem dit, una baixada de ràtios, la incorporació de dues professionals per aula i l'augment dels recursos en l'atenció a la diversitat, entre d'altres, a més de millores salarials. I el ple municipal de Pego aprova per unanimitat una moció que recull les reivindicacions docents. La moció presentada pel PSPB i Compromís es va presentar d'urgència. Una moció elaborada per les entitats convocants de la concentració prèvia i que mostra el suport institucional del ple de l'Ajuntament de Pego al professorat del País Valencià en les seues reivindicacions dirigides a millorar la qualitat del sistema educatiu públic. Una moció que va comportar un debat dur, de més de 50 minuts entre les tres formacions presents al ple, tot i el vot unitari final, com recollia l'alcalde Enrique Moll.
1: Passem a votació. Vots a favor de la moció. S'aprova per unanimitat.

0: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
1: L'ensenyament públic va ser protagonista ahir a la vesprada a Pego. Primer al carrer, la plaça de l'Ajuntament va acollir la concentració convocada per les associacions de famílies d'alumnes dels centres educatius públics, CEIP Ambra, CEIP Carolina Sala, CEIP Rosalia Bondia i l'IES Enric Valor, la plataforma per l'ensenyament en València de Pego i Atzaila. Una concentració per mostrar el seu suport a totes les mestres, a tot el professorat que dia a dia, des que les nostres filles i fills, diu el manifest, tenien un any, els han acompanyat d'infantil a l'institut i a les reivindicacions de la vaga docent indefinida que s'iniciarà dilluns que ve, 11 de maig, és el que pronunciava la portaveu de l'organització Fanny Vicens. Una mobilització que es planteja perquè les famílies perceben que no tenen garantida una escola pública de qualitat inclusiva i equitativa en València i dotada d'infraestructures de primera, una escola de primera com desitgen.
2: Avui ens concentrem així, famílies de totes les etapes educatives, per mostrar el nostre suport a totes les mestres, a tot el professorat, que dia a dia, des que les nostres filles i fills tenien un anyet, els han acompanyat d'infantil a l'institut. Som mares, pares, ties, tios, iaies i iaios que confiem cada dia en l'escola pública i volem que siga una escola de qualitat, inclusiva i equitativa, en valencià i dotada d'infraestructures de primera. Sí, volem una escola de primera, però també estem així perquè sabem que a hores d'ara aquesta realitat no està garantida. I per això ens sumem a les reivindicacions de la vaga docent i ens atrevim, si cap, a afegir-ne. Volem més docents a totes les etapes, especialment de suport, però també reivindiquem la presència d'altres professionals als centres educatius. Volem personal d'infermeria, d'educació social, de mediació intercultural o de dinamització juvenil.
1: Amb la idea base que l'escola pública ha de ser de qualitat, exigeixen que la Conselleria d'Educació ha d'escoltar i dialogar amb els professionals i ha de destinar els recursos econòmics necessaris per construir l'escola que volen i que necessita actualment més inversió, més professorat, ràtios menors, millors infraestructures, més recursos per a la inclusió i també unes condicions laborals i salarials dignes per a tota la comunitat educativa, afirmen les entitats convocants de la concentració per l'escola pública de Pego.
2: Volem unes ràtios més reduïdes per garantir una atenció individualitzada i evitar la sobrecàrrega del personal. Les monitores del menjador o les mestres de 0 a 3 anys ho saben molt bé. Com ho sap qualsevol mare, no es poden atendre 8 criatures alhora. Gràcies per la vaga que heu fet esta setmana per assenyalar-ho. Volem infraestructures i espais per a l'aprenentatge i el benestar de les nostres xiquetes i xiquets. Centres educatius que tinguin en compte les necessitats de cada etapa i la realitat del canvi climàtic. Amb patis verds, edificis sostenibles, aules polivalents, menjadors i menús saludables o biblioteques punteres. Volem una xarxa de transport públic que comuniqui els centres de la comarca. El jovent ha de tindre autonomia per poder accedir en igualtat d'oportunitats a les diferents propostes formatives existents. Volem una escola que garantisca l'educació en valencià des del principi, sense sotmetre-la a tries que no tenen fonament filològic, que impedeixen criteris pedagògics o equilibri de ràtios per formar grups. Com a famílies, agraïm cada dia la feina que fan les mestres per les nostres filles i fills. I ara també agraïm la valentia de convocar una vaga indefinida. Una vaga a la qual donem suport, perquè en compartim les reivindicacions. Més inversió, més professorat, ràtios menors, millors infraestructures, més recursos per a la inclusió i, sí, també unes condicions laborals i salarials dignes per a tota la comunitat educativa. Qui conega una docent de qualsevol curs sap quan treballa dins de l'aula i sap també quan treballa fora. Planifica, corregeix, assisteix a formacions i més, per no parlar d'altres propostes, algunes de les quals bastant arriscades, com ara passar la nit a l'escola, anar tot un centre al cinema, emportar-se colles d'adolescents a viatjar pel món, sense oblidar tampoc les trobades d'escola valenciana. que celebren este dissabte a Dénia. Quines experiències, quins records més bonic que amb diners no es paguen. I efectivament, ningú pagarà aquestes hores extres. Tota la nostra gratitud per a les docents d'Ambra, Carolina Sala, Rosalia Bon Dia i l'Institut Enric Valor. Sabem que una vaga pot generar dificultats en l'organització familiar o controvèrsia social, però qui estima el seu poble també sap que cuidar del personal docent i de l'escola pública és garantir la igualtat d'oportunitats i el futur de les nostres filles i fills. Per això celebrem la moció en suport a la vaga, que esperem que aprovi el nostre Ajuntament, i exigim a l'administració autonòmica que escolte, que dialogui amb els professionals i que destine els recursos econòmics necessaris per construir l'escola que volem. Famílies i mestres de la mà per l'escola pública.
1: Denunciaven les famílies la carta remesa per la Conselleria d'Educació signada per la consellera Carmen Ortí, una carta amb el text imprès amb el blau institucional que ha indignat el personal docent perquè afirmen que vulnera la llei de publicitat institucional per construir un relat partidista contra la vaga indefinida de l'11 de maig. La llei indica que la Generalitat no pot utilitzar canals i càrrecs per fer propaganda de gestió, desacreditar un conflicte o pressionar contra l'exercici del dret a vaga. Animen les entitats convocants a fer arribar la seva protesta per escrit a la Conselleria d'Educació.
3: Què us ha semblat la carta que ha enviat la consellera avui? No puc llegir? Com va bé? Va de coherència bé? Va de cohesió bé? Us ha agradat? Estem contents i contentes de almenys tindre representants en l'Ajuntament de Pego que van a presentar una moció que esperem que siga, no la primera perquè ja en van moltes, que tapen la conselleria, paperasses. També convidem a les famílies a fer arribar la seva protesta a la conselleria, per escrit, per registre d'entrada, que s'enteren de que volem que l'educació pública siga prioritària i no la germana pobra,

0: potser ha passat més desapercebuda, però ahir les escoletes infantils de 0 a 3 anys públiques i privades estaven cridades a fer vaga. Una mobilització convocada per la plataforma d'escoles de 0 a 3 anys i que ha comptat amb un ampli front sindical format per CGT, Comissions Obreres, UGT, Intersindical Valenciana i CNT. A Pego, esta vaga va ser secundada per tota la plantilla de l'escoleta municipal que es regeix per la normativa establida per la Conselleria d'Educació. Només hi van acudir a treballar ahir, dijous 7 de maig, els serveis mínims establerts, és a dir, dos educadores i la directora. La resta van viatjar a València, on al matí hi havia convocada una concentració a les portes del Palau de la Generalitat i a la vesprada una manifestació pels carrers del Cap i Casal. Les educadores i mestres d'infantil se senten invisibilitzades perquè dins l'àmbit educatiu és com si no existiren i frustrades perquè les condicions en les que treballen fan inviable donar als més menuts i les més menudes l'atenció que mereixen i que els agradaria donar com a professionals. Asseguren que fan el que poden i més del que poden. En la jornada històrica de vaga viscuda ahir, les educadores i mestres d'infantil, la gran majoria dones, demanen, com explica Sònia Cendra, pedagoga, educadora infantil i portaveu de l'escoleta municipal, una reducció de ràtios, perquè són abusives, assegura, per a garantir així l'atenció individualitzada i de qualitat. Actualment, les ràtios establides són per a les escoles infantils en l'etapa de 0 a 1 anys, 8 alumnes per aula, de 1 a 2 anys, 13 alumnes per aula i de 2 a 3 anys, 20 alumnes per aula amb una educadora o mestra per eixa aula. Recorda Sònia Cendra que les escoletes infantils són llocs on s'educa, no on es guarda.
1: Les educadores i mestres d'infantil de 0 a 3 el que demanem és una reducció de ràtios que són abusives per a garantir l'atenció individualitzada i de qualitat. La implantació de dos educadores per aula com a element imprescindible en la seguretat i qualitat pedagògica. La integració de professionals en la detecció de necessitats educatives especials. Una creació d'una normativa específica de primer cicle, de 0 a 3, de la que no tenim. I el reconeixement professional i salarial de l'etapa 0 a 3. La implantació del grup B en les escoles infantils. Les escoletes infantils és un lloc on eduquem, no guardem.
0: Les educadores i mestres de l'escoleta infantil La Trilladora traslladen el seu agraïment a les famílies que ahir van entendre la seva necessitat de fer vaga i van optar massivament per no portar els fills i les filles a l'aula. De 70 alumnes en van acudir 17 que van ser cuidats per dos educadores i la directora, els serveis mínims establerts.
2: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.

0: Les reivindicacions per la millora de l'escola pública ahir es van sentir al carrer, com hem dit, en primer terme, i al ple municipal en segon. D'Urgència, PSPB i Compromís van presentar una moció que mostra el suport de l'Ajuntament de Pego al professorat en les seues reivindicacions i insta a la Conselleria a reafirmar el compromís ferm amb l'educació pública com a eix central del sistema educatiu valencià, incrementar progressivament la inversió en educació pública fins a assolir els estàndards recomanats per organismes europeus. Reclamar la reducció de les ràtios a les aules per garantir una atenció educativa més personalitzada i de qualitat. Exigir l'augment de plantilles docents i de personal d'atenció educativa amb condicions laborals dignes i estables, disminuint la burocràcia innecessària. Accelerar la construcció, reforma i manteniment dels centres educatius públics, eliminant definitivament les infraestructures provisionals i executant els projectes aprovats. Defensar la inclusió educativa i l'atenció a la diversitat dotant els centres dels recursos necessaris. Millorar les condicions laborals i retributives del professorat encaminades a recuperar el poder adquisitiu perdut. Promocionar i protegir la nostra llengua, el valencià, fomentant-la com a eix vertebrador del sistema educatiu. Obrir un procés real de diàleg i negociació amb els representants del professorat. Una moció, els arguments de la qual llegia el socialista Juanjo Arbona, qui ostenta la regidoria d'Educació a l'Ajuntament de Pego.
1: L'educació constitueix un pilar essencial de l'estat social i democràtic, de dret reconegut en l'article 27 de la Constitució espanyola. El professorat és el principal garant del dret fonamental a l'educació i exerceix una funció clau en la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i el desenvolupament econòmic i cultural de la nostra societat. En els últims anys, el sistema educatiu públic valencià ha patit greus conseqüències derivades de les polítiques educatives del govern valencià actual. Es caracteritzen per una insuficiència en les inversions del sistema públic, una manca de planificació educativa i una progressiva orientació cap a models de gestió que afavoreixen a la seva privatització encoberta. Aquestes polítiques han deteriorat l'educació de les nostres xiquetes i xiquets, amb un augment de ràtios, infraestructures insuficients o inacabades, reducció de recursos humans i una pèrdua progressiva de les condicions laborals del professorat. A més, s'ha atacat directament la defensa i protecció de la nostra llengua, posant en qüestió el paper del valencià com a llengua vehicular i vertebradora del sistema educatiu en el nostre territori. S'ha reduït la seva presència en la vida pública, disminuint el seu ús institucional i, sobretot, s'ha intentat minoritzar en l'àmbit educatiu. Aquesta situació ha generat un malestar al nostre poble, ja que per a nosaltres, els pegolins, la llengua forma part essencial de la nostra identitat cultural i va lligada a la igualtat d'oportunitats. Totes aquestes polítiques han contribuït a debilitar el paper de l'educació pública com a instrument de cohesió social, igualtat d'oportunitats i la preservació del nostre patrimoni lingüístic i cultural. És per això que en els darrers anys el professorat del País Valencià ha posat una sèrie de reivindicacions orientades a millorar les condicions laborals, la qualitat educativa, la estabilitat del sistema, entre les quals es troben reducció de ràtios, la millora de les condicions laborals i retributives, la disminució de la càrrega burocràtica, l'estabilització de les plantilles docents acordades, la recuperació del poder adquisitiu que s'ha perdut en els últims anys, així com la promoció de l'ensenyament en valencià. Aquestes reivindicacions no responen únicament a interessos corporatius, sinó que incideixen directament en la qualitat del servei públic educatiu i en el benestar de l'alumnat i de les famílies. Els ajuntaments, com a administració més pròxima a la ciutadania, tenen un paper fonamental en la defensa dels serveis públics essencials i en la transmissió de les demandes socials a les administracions competents.
0: Des de Compromís, Anna Sastre afirma que per a poder fer rebaixes fiscals als més rics, la Generalitat ha hagut de retallar en serveis públics i un d'aixòs serveis públics on ha retallat ha estat l'escola pública, que assegura que és molt fàcil retallar justament d'ahir, de l'educació pública.
2: Des de l'arribada al govern valencià del PP i Vox, l'educació valenciana ha patit moltes retallades educatives i ni tan sols s'han molestat en donar-nos ninguna explicació. Però bàsicament és fàcil d'entendre. Les rebaixes als més rics havien d'eixir d'algun lloc per a que la caixa quadrara. I aleshores un dels llocs dels quals ha eixit ha sigut l'escola dels nostres fills i les nostres filles. Les retallades en el professorat, la veritat és que han sigut sin prisa però sin pausa des de 2023. Cada any hem perdut una mitjana de 2.200 i això, clar, això ha comportat que que les classes dels nostres xiquets i xiquetes siguin en aquests moments pues, com llatetes de llaunes de sardines. Val? Per exemple, l'exemple clar el tenim així, els primers d'ESO del nostre IES tenen una ràtio de 29 o 30 alumnes. El que m'agradaria és que no vull, perquè això també ho he sentit, que ningú posi l'exemple dels anys 80, no? Perquè quan tens aquesta conversa amb alguna persona et diu no, però nosaltres érem 40. Clar, ni la llei educativa dels anys 80 era la que és ara, ni els xiquets i les xiquetes són els que són ara. Val? Com sabeu, en els anys 80, qui no valia, no valia. I qui no aprovava, repetia. I ara no. Ara hem d'atendre a totes les personetes en totes les seues diversitats, ja siguin diversitats culturals, ja siguin diversitats funcionals, qualsevol tipus de diversitat hem d'atendre a totes aquestes personetes. I com comprendreu, 30 persones per a una sola persona és pràcticament impossible. I clar, el Partit Popular diu no, però les ràtios són les mateixes que teníem quan governava el Botànic. Bé, les ràtios són les mateixes, però tu pots aplicar la llei d'una manera o d'una altra, depèn de les polítiques que vulguis fer. Si tu vols eliminar el professorat, puges les ràtios. Com les puges? Pues la llei marca que n'hi ha un 10% per a l'alumnat sobrevingut. Pues un xiquet, si arriba a Pego i no té places, perquè totes les classes estan a 25, pues en algun lloc ha d'haver-ne 26. Pues hem jugat en aquest 10% per arribar als 30. I clar, depèn de la política que facis, passen unes coses o passen unes altres en la mateixa llei. I en aquests moments està passant això. I en el Botànic això no passava. Perquè en el Botànic ens donaven als centres docents hores per a que poguérem dividir aquests grups i per a, de manera, entre cometes, no oficial, reduir les ràtios i poder tindre 20 alumnes i poder-los atendre com cal, a més de tindre dos professors dins l'aula per a poder ajudar a les diferents dificultats que puguem presentar.
0: I per al Partit Popular el sistema educatiu és un pilar fonamental de l'estat de benestar, però i per això creuen que no és una despesa, sinó una inversió. Així és com començava el seu torn de paraula el portaveu del Partit Popular de Pego, Ferran González.
3: Per nosaltres el sistema educatiu és un pilar fonamental del nostre estat de benestar, però no ara, sempre ho ha sigut. I mai serà un gasto, sinó una inversió perquè tindre una societat pues, ben formada ens fa més lliures i com una societat més avançada. Nosaltres entenem que l'educació hauria d'estar fora del debat polític. Jo crec que hi hauria un gran pacte a nivell estatal i governa qui governa no estiguera sempre canviant-se de llei. I així no, pues, el sistema educatiu seria més eficient per a la nostra societat, que és al final el que tots volem. Nosaltres respectem el dret de vaga del professorat, però també respectem el dret de l'avaluació dels nostres fills i filles. Hi ha un debat així, ara, en una moció que ens presenten PSOE i Compromís, la llei del PSOE, però la porten firmada pels dos, bueno, està firmada per Anna Sastre, de Compromís. Bueno, parla de defendre les reivindicacions del professorat, Comunitat Valenciana, que estem a Comunitat Valenciana, que tenim les competències delegades, tant en sanitat com en educació, en aquest cas. Bueno, vull assenyalar que, primerament, ens va fer arribar una moció que era la que havien treballat els sindicats en les reivindicacions del professorat, que era una moció tipus que s'ha presentat a molts ajuntaments i molts companys nostres, dels populars, l'han votat a favor. És més, com ho va presentar amb altres, Arbona, del PSOE, li vam dir que no tinguem de problema en fer-la institucional, de votar-la a favor, que estàvem d'acord, no tinguem de problema, i l'havien llegit si ara estàs d'acord i no hi ha cap de problema. Però no van voler fer-ho, ni ell, ni el PSOE, ni Compromís. Els dos van agarrar de la maneta i van assentar a redactar una nova moció, que és la que ens han llegit. Bé, bueno, sí que és cert que hi ha alguna cosa, pugui entendre que hi ha alguna cosa que sí que s'ha millorat en quant a les propostes, però tant ens pareix que hi ha algun encert, però hi ha dos errors de base que ens porten PSOE i Compromís a si em pego, perquè en realitat la moció exclusiva passi pego, quan hi havia una per tots els ajuntaments del territori valencià. I s'han volgut fer política en educació. PSOE de Pego, Compromís de Pego. Un primer error que ens porten és que en tants que llegin l'argumentació diuen no, no són els problemes de l'educació tots dels últims anys. No són històrics, no, senyores. Els problemes de l'educació que tenim venen ara del govern dels populars que porten dos anys i pico governant, tota la malea ve d'ells, no. Com si Compromís i PSOE no haurien governat dels últims 10 anys, 8. Com si ells no haurien governat. No, no se'n recorden. Tots els problemes no estaven quan ells governaven. No, no estaven. No han pres mesures. Òbviament que no n'han pres. I aquestes reivindicacions que estan ara plantejades pels sindicats, les tenien ells. Què van fer? Fer cas omiso i passar de l'educació.
0: I hem de dir que la vaga educativa indefinida que comença dilluns 11 de maig està convocada pels 5 sindicats de l'educació. Són tots de tots els colors polítics, STPB, Comissions Obreres, UGT, CESIF i AMPE. El debat va ser molt més extens del que hem escoltat. Això només és part de la primera exposició de motius de cadascun dels partits. I ara escoltarem el que contestava com un poc per a tancar aquest debat l'alcalde, Enrique Moll, que assegurava que els sindicats el que demanen ara és negociar i arribar a acords. I posava com a exemple la mesa de negociació de la RLT, de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Pego, on els professionals de l'Ajuntament demanaven més que el que volia donar l'Ajuntament i finalment van arribar a un acord cedint unes parts i altres. Assegura Enrique Moll que durant el Botànic va haver negociació i gràcies a arribar a acords a través d'aquest diàleg no hi va haver vagues i que el Partit Popular el que fa en comptes de negociar és menysprear al personal docent i d'ahir esta vaga que no s'ha desconvocat després de la reunió de la mesa de negociació ahir entre la Conselleria d'Educació i els representants dels sindicats i el comitè de vaga. Escoltem part de l'exposició d'Enrique Moll, alcalde de Pego.
4: La proposta que s'ha portat així és la proposta que ha portat la comunitat educativa de Pego. ¿Vale? El Partit Socialista de la Federació de Municipis i Províncies va rebre una proposta de moció per a esta, que era molt més extensa, que tenia molt més argumentari i tenia més coses. Però, i suponc que el Compromís també ha de rebre una del seu partit, en la qual també estaria igual. I suponc que el teu partit, si treballen conforme toca, t'hauran enviat l'argumentari perquè pogués rebatir totes les propostes que nosaltres poguem portar, que és el que fan els partits normalment. Però nosaltres el que hem fet ha sigut assumir la proposta que la comunitat educativa de Pego m'ha aportat. I no imposar la nostra política o la nostra versió sobre la versió

0: Estan parlant dels vostres. I vos demanaria el mateix. Si us avorriu, sense ningú problema. Lo que hem fet en el Botànic ha sigut assentar-nos a negociar. I gràcies a aquests acords que han arribat en els sindicats, no hi ha hagut huelgues. Vosaltres el que heu fet ha sigut despreciar els sindicats. I per això hi ha una huelga. I tercer, la infrafinanciació de la Comunitat Valenciana, que està, ja té sentit per lo bajini, per Catalunya, per Catalunya, per Catalunya. Teniu paralitzat el projecte en el Senat, on teniu la majoria absoluta, i 14.000 milions d'euros no arriben a la Comunitat Valenciana per culpa del Partit Popular. Que en voleu més, vale? Que esteu a favor? No, no, no. És que 14.000 milions no arriben a la Comunitat Valenciana perquè vosaltres teniu el projecte paralitzat en el Senat. Que li donen més a Catalunya, tinc igual. Que li donen més a Galícia, tinc igual. Jo vull que és 14.000 milions a la meva comunitat. Els altres que els donen a qui vulguin. I qui ho ha paralitzat és el Partit Popular al Senat. Esos 14.000 milions no els tenim així perquè vosaltres ho heu paralitzat. Que en volem més? Molt bé. El que esteu fent, el Partit Popular, en les institucions nacionals, és paralitzar-ho tot. Que caiga Perro Sánchez. És l'única consigna. És l'única consigna que teniu. Tombar el govern de progressista que n'hi ha a l'estat espanyol. És l'única consigna. I sou capaços de tirar-vos pedres a la vostra teulà per a tombar això.
1: El debat, com hem dit, va ser molt més extens, més de 50 minuts només en este punt, i hi va haver moments de tensió. De fet, recomanem que es recupere el ple sencer al YouTube de l'Ajuntament de Pego, i si no, diumenge a les 8 del matí es podrà tornar a escoltar en esta sintonia, la 107.8 de l'FM. Recordem que finalment, tot i el debat intens i els moments de tensió, la moció es va aprovar per unanimitat.
2: Els informatius a Radio Pego.
1: I més d'educació, perquè demà dissabte, si el temps ho permet, perquè de moment encara, almenys oficialment, no s'ha desconvocat o ajornat la trobada d'escoles en valencià que ja ha prevista celebrar a Dénia, perquè sí que sabem que altres localitats que també tenien previst celebrar demà, 9 de maig, dissabte, la trobada d'escoles en valencià, l'han ajornada al 23 de maig. De moment, continua en peu aquesta jornada festiva i reivindicativa que enguany té com a lema Tenim història, som futur. Tenim la confirmació del canvi de dia de la trobada d'escoles en valencià a Dénia, i és que en previsió de pluges, ja ho hem dit, la EMET ha activat des de les 9 del matí fins a les 4 de la vesprada, de moment l'avís groc per pluges i tempestes, doncs per aquesta previsió traslladen la celebració de la trobada de la Marina Alta a, en comptes de dissabte 9 de maig, a diumenge 10 de maig. Les activitats es concentraran en horari de matí entre les 10 i la 1:30 al carrer del Marquès de Campo, la Glorieta, la plaça del Consell i la plaça de Maria Hervàs. I important, assenyalen des de l'organització, el concert de la gira amb les actuacions del Diluvi i Flashy Ice Cream es manté dissabte 9 de maig a partir de les 21 hores a la Glorieta. Horaris de la trobada de diumenge a les 10, mostra de la cançó amb Ramonets a la plaça del Consell, 11 hores, cercavila des de la plaça del Consell per obrir els tallers de les escoles a Marquès de Campo i les activitats d'animació a la Glorieta. I a les 12, representació del monstre Petorro a la plaça Maria Hervàs. L'exposició 40 anys de trobades estarà oberta al públic a partir de dissabte a la Casa de Cultura de Dénia. Des de l'organització, el que manifesten és la defensa per damunt de tot dels drets humans, i per això alcen la veu contra la barbàrie i la inhumanitat que sacseja el món. Recorden també a les víctimes mortals de la Dana i a totes i tots els afectats que continuen reclamant justícia amb la dignitat que el govern no ha tingut.

0: mai. I també reivindiquen la història en cada paraula dita en valencià i en cada gest quotidià que manté viva la llengua, en les converses, en els jocs, en les cançons i en la literatura. A més, en les lluites guanyades i també en les ferides que encara no s'han tancat. Recorden que les trobades han estat i són un punt de trobada on alumnes, mestres i famílies ixen al carrer per mostrar amb orgull, estima i alegria allò que són. Però les trobades no són només festa, són també dignificació i reivindicació. Van néixer, recorden, per a reclamar el valencià a l'escola quan no tenia espai ni suport suficient i avui continuen sent necessàries perquè ens el volen reduir a una opció prescindible, a una anècdota intranscendent. I són futur perquè estan decidits a continuar endavant malgrat els atacs constants contra el valencià per part de qui més l'hauria de protegir. Perquè asseguren que el valencià s'estima usant-lo, compartint-lo i defensant-lo per tot arreu, a l'escola, a les institucions, en la música, a les pàgines impreses, a les xarxes, als mitjans audiovisuals i als carrers. I asseguren que som futur perquè amb tota seguretat seran les noves generacions, les veus, que defensaran el valencià malgrat tot i també l'escola pública. I per això, enguany, l'Escola Valenciana, la CAPEF, la Marina Alta, han triat eixe lema, tenim història, som futur.
1: Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.

0: I esta vesprada a la Biblioteca Municipal es presenta l'últim llibre de Vicent Flor, Terres Bàrbares, una història de secrets i llegats familiars, de lleialtats i traïcions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre què és la veritat amb la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes, i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar a que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. I és que Vicent Flor, el que li interessava en esta novel·la és estructurar una història complexa de diverses trames, del present, del franquisme, del periodisme i de l'actualitat en general. I ho fa a través d'aixòs dos personatges amb una diferència d'edat significativa i una mateixa professió, el periodisme. Una novel·la que assegura és dura i commovedora, però alhora de ritme trepidant d'estes que no pots deixar de llegir. La cita és a les 7 de la vesprada, com hem dit, a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall, i Vicent Flor estarà acompanyat d'Elvira Cambrils i també intervindrà el regidor de Cultura Josep Mengual. Això és el que ens explica l'escriptor Vicent Flor sobre Terres Bàrbares.
1: Terres Bàrbares és una novel·la sobre la veritat i la mentida. Sobre la veritat i la mentida en l'actualitat, amb el periodisme, les fake news, els casos de corrupció que el poder intenta encobrir, amb la dictadura franquista. Les dictadures sempre són règims de mentides constants. Però també m'interessava l'interior de les famílies. De vegades les famílies són clans d'ocultacions, no coneixem els nostres pares la seva joventut, sempre n'hi ha silencis, i m'interessava estructurar una història complexa, una història de diverses trames, del present, del franquisme, del periodisme, de l'actualitat, i sobretot de dos personatges que un és més major, Guillem està descregut de tot el periodisme, i Vera, que és una periodista jove, que intenta mostrar-li que el periodisme, com qualsevol altra professió, té futur i que paga la pena, no? La lluita per la veritat i la mentida és una constant en la història de la humanitat, i en Terres Bàrbares parla d'això, parla de la barbàrie al si de la família, de la barbàrie al si de la dictadura, de les policies de la brigada político-social, i també metafòricament de la barbàrie del control dels mitjans de comunicació o d'alguns controls de comunicació actuals. És una història dura, és una història que intenta que sigui commovedora i que tinga molt de ritme per a que el lector l'atrapi les seues pàgines.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: I en cultura també informar que esta vesprada a les 7, a la mateixa hora, però en este cas al Centre d'Exposicions, al carrer Hospital, s'inaugura l'exposició dels tallers de pintura, restauració i del taller ocupacional, en este cas dels tallers de pintura i restauració de l'Escola de Persones Adultes i del taller ocupacional. Serà, com diguem, a les 7 de la vesprada, eixa inauguració, i estarà a banda altres dies que es podrà visitar entre setmana de 5 a 8 de la vesprada i els caps de setmana de 12 a 1 i mitja del matí. I si ens traslladem de Pego a Oliva, avui, 8 de maig, a partir de les 7 i mitja de la vesprada, al Centre Polivalent de la localitat veïna d'Oliva, tindrà lloc allí el 21è Festival de Poesia, el més conegut com la Poefesta, que enguany té com a poetes convidats a Gioconda Belli, a Juan Carlos Abril, Luis García Montero, Mayalen Lugambio, a María Josep Escrivá. També hi estarà Juan José Téllez, Mario Obrero i el concert de Pedro Guerra. L'entrada és gratuïta fins a completar l'aforament. I per últim, recordar que demà dissabte es projecta a la Apego, a la Biblioteca Carmen Alemany Vall, la invasió dels bàrbars, i després d'aquesta projecció hi haurà col·loqui amb el guionista i director, en Vicent Monsonís.

I pel que fa a la previsió meteorològica, hem de dir que avui tindrem el cel ennuvolat o amb boira a partir de la vesprada nit, temperatures entre els 12 graus que hem tingut esta passada nit i els 21 de màxima als que arribarem. El vent bufarà fluix i de fet estarà encalmat esta vesprada nit. Per a demà, com hem dit a les xarxes, xarxes socials, l'AEMET ha activat l'avís groc per pluges i tempestes. Des de les 9 del matí i fins a les 4 de la vesprada, la Marina Alta està, com diem, en avís groc per pluges que poden acumular fins a o més de 20 litres per metre quadrat en una hora i també es poden produir tempestes que no es descarta que vagin acompanyades per granís menut. Les hores centrals són les que siga més probable que ploga el 100% des de les 6 del matí fins a les 6 de la vesprada. Després, a partir d'això, el dissabte tindrem ja més clarianes al cel i temperatures dissabte entre els 14 graus de mínima i els 21 de màxima. El vent estarà encalmat o bufarà fluix tota la jornada. Per a diumenge tindrem cel ennuvolat però amb clarianes durant tota la jornada i temperatures mínimes estancades en els 14 graus, però les màximes pugen, arribaran als 27 graus les màximes a, hacia el municipi i el vent bufarà fluix de component sud-oest-sud.

Fins ací l'informatiu d'avui divendres 8 de maig. Moltes gràcies per estar a l'altra banda escoltant la informació local i confiem que acabeu de passar una molt bona jornada i també que el cap de setmana siga ben profitós. Ens retrobem dilluns. Adeu.

0: 107.8 de la FM.
1: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
2: Terres Bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig una història de secrets, de llegats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.

0: una mujer libre.
1: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
2: Vesprades de cine a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Dissabte 9 de maig a les 7 de la vesprada es projecta La invasió dels bàrbars i a continuació hi haurà col·loqui amb el seu guionista i director Vicent Monsonís.
3: És la invasió dels bàrbaros.
2: La història ens situa a València l'any 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades al Cap i Casal durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix, el títol del qual dona nom a la pel·lícula La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta, Aurora, s'enfronta a l'alcalde d'un poble pròxim a València per l'exhumació d'una fosa del franquisme descoberta al seu terme municipal, on sospita que estarien les restes d'Esperança.
4: Es roben.
2: L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la biblioteca en horari d'obertura de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada. Es poden adquirir 2 entrades per persona fins a completar l'aforament, que és de 200 cadires. Organitza Ajuntament de Pego i Alzaila, Associació Cultural.
5: Barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
6: Què passa?
7: No pot ser.
6: Què passa?
7: No pot ser. No pot ser.
6: Què passa?
7: No pot ser.
5: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que en fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
8: Zero.
5: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

easy.

0: 691-022-333. El nostre WhatsApp. Agenda'l.
1: Hola, cos. Sé que no ens volem molt bé, que el cervell et mana ordres perquè t'enfonses amb ell.

96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio. Ràdio Pego. Ràdio Pego. Pego.

Ràdio Pego, som la teua veu.

0: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
1: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
0: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
2: Cada dimecres a les 9 de la nit a Ràdio Pego.

bonica i que sàpigues veure les coses bones que davant d'ella ens fica. Que camines ben recte, la vida surt quan caus tu t'alces

0: Què té en comú un taller d'artesania a Pego amb una gira mundial de Robert Plant, el mític cantant de Led Zeppelin? Aquesta setmana, a Entre Nosaltres, descobrim la història d'Alphonse Sillen, el lutier que va canviar les fronteres d'Europa pel cor de la Marina Alta.
1: Els matis d'Espart, les illes són terribles, encerquen del mar. Aire, ens falta l'aire.
0: Parlarem de fusta i d'ànima, de com una guitarra nascuda al nostre poble acaba conquistant els Estats Units i de per què la tendresa radical i el valencià són les millors eines per a construir una llar.
2: La identitat no és on naixes, sinó on decideixes posar l'ànima.
0: No te'l perdes. Aquest dimarts, 12 de maig, a les 20 hores, entrevista a Alphonse Sillen amb Xavi Aparici. Escolta'ns al 107.8 de la FM o a qualsevol lloc del món a través de www.radiopego.com.

Xevi, hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més dir-ho. Escolta'm.

0: m'ensiborno, esprit de llibertat.
1: Sembla!
0: Sembla un antic somni dolç d'amor. Vell, marroquí, viós, renyut serrós, escarrà geniós.

Tu no has estat mai a Calcuta. M'agradaria avui parlar amb alguna persona que hagués estat a Calcuta, com jo, que mai no he estat a Calcuta.

0: Hola, Pisiganyes! Pront començarem nova temporada i sabeu què? Ens acompanyaran veus noves!
1: Hola, sóc Natàlia!
2: I jo sóc Guillem.
3: Veus noves amb una secció pròpia!
1: El perquè de les coses!
3: Què?
2: Que la secció es diu el perquè de les coses.
3: Ai, vale!
1: I vos explicarem tot el que...
2: sempre volíeu saber.
1: Com per què el mel és verd?
2: O per què cauen les coses?
1: Escolteu-nos i ho sabreu!
2: Fins prompte.
1: Adeu.
3: Adeu, Pisiganyes.

691-022-333, el nostre WhatsApp. Agenda'l.